0: Fins aquí el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77 de Johannes Brahms. Sentíem Julia Fischer, violí, i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam sota la direcció de Jacob Kreitzberg.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Sentim ara els pianistes Rafael Terroni i Vadim Pisman interpretant la partita per dos pianos, opus 5B, de Howard Ferguson.

0: Hem sentit la partita per dos pianos, opus 5B, de Howard Ferguson en la versió dels pianistes Rafael Terroni i Vadim Pisman.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir una obra d'Arthur Honegger composta l'any 1929. És el concert per a violoncel i orquestra en do major, catalogat amb el número 72. Sentim-ne la interpretació de Michal Kanka, violoncel, i l'orquestra de la Ràdio de Praga, sota la direcció de Mario Clemens.

0: Andante allegro, lento i allegro marcato són els tres moviments del concert per a violoncel i orquestra en do major catalogat amb el número 72 en la producció d'Arthur Honegger que hem sentit en la versió de Michael Kanka, violoncel i l'orquestra de la Ràdio de Praga sota la direcció de Mario Clemens.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Per continuar, hem escollit les marxes de Pompa i Circumstància Opus 39 d'Edward Elgar. L'intèrpret serà la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn.

0: La Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn, interpretava les marxes de pompa i circumstància opus 39 d'Edward Elgar.
1: Catalunya Música.

Continuarem la nostra programació ara sentint la sonata per a piano en do major, Relíquia, d'Oig 840 de Franz Schubert, una obra de l'any 1825 que ens ofereix el pianista Paul Lewis.

0: Fins aquí la sonata per a piano en do major, Relíquia, d'Och 840 de Franz Schubert. Hem sentit el pianista Paul Lewis.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb el concert per violí i orquestra en re menor opus 46 d'Aram Khachaturian. Els intèrprets seran Boris Gudnikov, violí, i l'Orquestra Simfònica de l'Urss, dirigida per Konstantin Ivanov.

Acabem de sentir el concert per violí i orquestra en re menor, opus 46, del compositor armeni Aram Khachaturian. Els intèrprets han estat Boris Gudnikov, violí, i la Gran Orquestra Simfònica de Lourdes, dirigida per Konstantin Ivanov.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. El que sentirem a continuació és la missa en do menor, la gran missa Kyrgyz 427 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Sylvia McNair i Diana Montaga, sopranos, Anthony Rolf Johnson, tenor, i Cornelius Hauptmann, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Elliott Gardiner.

0: S'acaba aquí la missa en do menor, gran missa, Kyrgyz 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de Sylvia McNair i Diana Montague, sopranos, Anthony Rolf Johnson, tenor, Cornelius Hauptmann, baix, el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Elliott Gardiner.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la quarta sinfonia, la inextingible opus 29 de Carl Nielsen, en la versió de l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, dirigida per Michael Schoenvandt.

L'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, dirigida per Michael Schoenvandt, era l'intèrpret d'aquesta quarta simfonia, la inextingible, opus 29, de Carl Nielsen.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

És el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit en la versió dels solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso Opus 3, número 2, de Georg Friedrich Händel, interpretat pel Brandenburg Consort, dirigit per Roy Goodman.

0: Era el concerto grosso opus 3 número 2 de Georg Friedrich Händel que ens ha interpretat de Brandenburg Consort dirigit per Roy Goodman.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música tot seguit us proposem una partitura concertant de Franz Joseph Haydn, el concert per a violí i orquestra en la major Hoboken 7A número 3. El sentirem interpretat per Giuliano Carmignola, com a solista de violí, i l'orquestra dels Camps Elisis, que l'acompanya dirigida per Alessandro Mocha.

0: Aquest concert era el concert per a violí i orquestra en la major, Hoboken Seta, número 3, de Franz Joseph Haydn, i n'hem sentit la versió del violinista Giuliano Carmignola i l'orquestra dels Camps Elisis, dirigits per Alessandro Moccia.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit, el pianista Lang Lang ens interpreta la fantasia Wanderer, Deutsch 760, de Franz Schubert.

0: El pianista Lang Lang ens ha interpretat la fantasia Wanderer, Deutsch 760, de Franz Schubert.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
1: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a operacatalunya.cat.
2: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
3: A Catalunya Música ens posem en marxa. Bon dia i benvinguts al primer temps, l'espai més matiner de la nostra emissora. I avui començarem amb una obertura. Una obertura d'una òpera, diguem que poc coneguda. És una òpera que s'estrenava el 3 de maig de 1831 a l'Òpera Còmica de París. És l'obertura de l'òpera còmica Zampa. Bé, si ho pronunciéssim en francès hauríem de dir probablement Zampa o La Fiancée de Marbre. Una òpera escrita per Ferdinand Hérold. Va ser una obertura, i ho ha sigut durant molts anys, molt popular, ha aparegut en moltes seleccions musicals discogràfiques, és una obertura brillant, lleugera, i l'òpera en el seu moment va tenir molt èxit, especialment a França, però també a Alemanya i Itàlia durant el segle XIX. Després, com tants altres títols, va desaparèixer, i avui sí que és veritat que s'interpreta de manera molt escadussera, excepte l'obertura. Pareu atenció en aquesta obertura perquè després hi farem referència. Obertura de l'òpera Zampa de Ferdinand Hérold.

Era l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigits per Paul Parai, qui ens interpretava aquesta encantadora obertura de l'òpera Zampa de Ferdinand Erol. Música francesa. S'estrenava a París el 1831 i de ben segur que Richard Wagner va sentir aquesta obertura. Wagner, en aquests moments, quan es va estrenar l'òpera, tenia 18 anys, segurament la va sentir en alguna de les interpretacions posteriors, i vet aquí que entre 1834 i 1836 Wagner componia la que va ser la seva segona òpera, una òpera de la que després en va renegar, evidentment. És d'aquestes òperes juvenils que va prohibir que s'interpretessin al Festival de Bayreuth. És l'òpera titulada Das Liebesverbot, o també podríem traduir-la com La prohibició d'estimar. Una òpera que, vaja, si no us diguessin que és de Wagner, escolteu-la i aquí creieu que la podríeu atrapar.

0: Era la música, encara que no ho sembli, de Richard Wagner. Segur que si no coneixíeu aquesta obertura i us haguéssim dit que era, per exemple, de Giuseppe Verdi, potser us ho haguéssiu cregut. Doncs no, és original de Wagner, un Wagner molt jove, un Wagner que estrenava aquesta òpera a Magdeburg, a Saxònia, el 29 de març de 1836, tenia 23 anys. És una òpera còmica que es titula Das Liebesverbot, que vol dir la prohibició d'estimar. Està inspirada en el Mesura per mesura de Shakespeare. L'estrena va ser un fracàs rotund, problemes de producció, poca assistència de públic i, a més, per acabar-ho d'adobar, baralles entre els cantants. Vaja, una òpera condemnada i, de fet, Wagner després en va renegar perquè va considerar que no és una òpera que respon al seu estil, com ja era intuïble en aquesta obertura, que, per altra banda, és un encant de partitura que més ens encaixa perfecte en aquestes primeres hores del dia. És així com ens la interpretava l'Orquestra de l'Òpera de Baviera, dirigida per Wolfgang Sabalis. Així, amb l'obertura de l'òpera La prohibició d'estimar de Wagner i juntament amb Zampà de Ferdinand Erol, amb la que ja heu vist que també hi tenia molta connexió estilística, hem començat avui el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I ara que ja ha cantat el gall, ara ja estem tranquils, vol dir que el dia ja s'ha engegat. Per tant, sentint aquestes dues obertures, tant la d'Erol com fins i tot la de Wagner, segur que més d'un, i ja hem fet la broma, heu pensat en Giuseppe Verdi. I és que Verdi va començar a compondre més tard. És a dir, si l'òpera d'Erol era del 1831 i la del Wagner s'estrenava el 1836, sapigueu que Giuseppe Verdi va debutar en el món operístic amb una òpera que es diu Oberto, Conte di San Bonifacio, l'any 39, tres anys després de l'òpera de Wagner. Bé, doncs, a partir d'aquí, quan diem el nom Giuseppe Verdi, segur que molts esteu pensant en òpera, però també n'hi haurà molts que, encara afinant una mica més, esteu pensant en cors d'òpera, com aquest.

Impressionant moment coral de l'acte primer de l'òpera Nabucco, de Giuseppe Verdi, lli arredi festivi que ens interpretaven els Ambrosian Opera Chorus i l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Riccardo Muti. Aquesta òpera que s'estrenava el mes de març per just a la Quaresma del 1842 a la Scala de Milà. Quan estaven assajant, els treballadors del teatre ja van començar a avisar en els seus conciutadans milanesos que s'estava preparant una autèntica bomba operística. I així va ser. Nabucco es va convertir en una de les pàgines impulsores del moviment polític de reunificació que aleshores es vivia a Itàlia, el famós Risorgimento. I aquest cor de ben segur va contribuir a posar la pell de gallina del públic assistent. Els cors de Giuseppe Verdi van començar a aparèixer ben aviat a la resta de les seves òperes. Són un element dramàtic més i molts d'ells són veritables pàgines de bellesa i fins i tot de gran impacte emocional. Bellesa musical i impacte emocional. Si no, proveu d'escoltar els cors que apareixen a la següent òpera que va compondre Giuseppe Verdi, I Lombardi a la prima crociata. Era la quarta òpera que escrivia Verdi i davant de l'èxit de Nabucco, Verdi en aquesta òpera va voler repetir alguns dels esquemes que havia utilitzat a Nabucco. Així doncs, d'aquesta manera va continuar contribuint a la seva aureola de compositor patriòtic. Fixeu-vos, parla dels creuats a la primera creuada, Llombardia, capital Milà, que és on s'havia estrenat precisament l'òpera en qüestió i on també s'estrenaria I Lombardi. Nosaltres ara tindrem oportunitat de sentir alguns fragments d'aquesta òpera, com per exemple el cor d'esclaus que apareix a l'acte segon d'aquesta òpera, La Bella Straniera.

Els esclaus aquí, musulmans, comentaven l'arribada de Giselda, una jove cristiana capturada. La veien com una mena de presència misteriosa, gairebé sobrenatural. I hem pogut veure com aquí Giuseppe Verdi ens creava una mena d'atmosfera, hauríem de dir exòtica, era la manera de crear Verdi aquesta paleta descriptiva. I ja sabeu que Verdi, com els grans compositors d'òpera, això sí que eren capaços de crear colors dramàtics a través de les diferents textures musicals. I dins de l'òpera, aquest cor contrastava amb els cors guerrers i religiosos que trobem en altres moments de la mateixa òpera.

Aquest era el cor Jerusalem, els creuats que arriben a Jerusalem expressant aquesta emoció col·lectiva d'haver arribat a Terra Santa després d'un llarg peregrinatge. Però encara ens queda un altre cor i aquí sí que veurem com Giuseppe Verdi clarament pica l'ullet al Va pensiero de Nabucco, que encara no hem sentit. És el cor O Signore del Tettonatio, que apareix a l'acte quart. És un dels cors més famosos de Verdi, molt colpidor. Aquí els creuats, lluny de casa i devastats per la guerra, invoquen Déu i recorden la seva pàtria. És un moment de profunda nostàlgia i espiritualitat.

un moment certament impactant com els altres dos que hem pogut sentir, aquest cor O Signore del Tetto Natio. Són fragments de cors de l'òpera I Lombardi a la prima crociata. N'hem pogut sentir la interpretació que en feia de tots tres el cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits per James Levine. Era un moment, aquesta dècada del 1840, sobretot després de l'estrena de Nabucco l'any 42, un moment de molta vinculació amb el corrent del Risorgimento. I totes les òperes que Verdi anava component, els seus arguments podien ser entesos en clau de doble intencionalitat, de vincle amb el moment polític que s'està vivint. Potser l'única excepció, tot i que també li podríem trobar el vincle, és quan el 1847 va completar l'òpera Macbeth. La primera vegada que Giuseppe Verdi utilitzava una història de Shakespeare per les seves òperes. De fet, ja sabeu que al final de la seva vida hi va retornar amb Otello i Falstaff. L'any 1847 Macbeth s'estrenava a Florència i vet aquí que també hi ha alguns moments realment impactants a nivell coral, com per exemple aquest cor de bruixes.

Així sona aquest impactant cor de bruixes que apareix a l'acte primer de l'òpera Macbeth de Giuseppe Verdi, Che facette di te su. Sentíem la versió del cor i l'orquestra de la Deutsche Oper de Berlín, dirigits per Giuseppe Sinopoli. Però vaja, si haguéssim de dir quin és el cor més cèlebre de l'òpera Macbeth, és novament un cor que ens connecta amb el moment polític. Apareix a l'acte quart, Pàtria opressa. La lletra diu: Pàtria oprimida, el nom dolç de mare no et puc donar ara que tot a tu pels teus fills t'has convertit en un sepulcre.

Molts qualificatius s'han generat a redós d'aquest cor, de l'acte quart, de l'òpera Macbeth de Giuseppe Verdi, Patria opressa, sobrenatural, inquietant, cor prenedor, una autèntica meravella d'expressió dramàtica que ens interpretava, recordem, el cor i l'orquestra de la Deutschen Oper de Berlín, dirigits per Giuseppe Sinopoli. Però l'any 1851, Giuseppe Verdi va donar un cop de volant molt important, va ser concretament a la Fenice de Venècia, l'11 de març, quan va estrenar l'òpera Rigoletto. Aquí Verdi semblava fugir de les cites, de les indirectes a tot el tema polític del moment, del Risorgimento. De fet, quan Vittorio Emanuele va convidar a Giuseppe Verdi a participar com a parlamentari en el primer Parlament italià, que va ser a Turí, aleshores Verdi va durar dues sessions i després va dir que els polítics i ell parlaven llenguatges diferents. Aquest esperit de desvincular-se de la política que es comença a notar l'òpera Rigoletto, on també hi trobem alguns moments corals coneguts.

Zitti, zitti, mobiamo, vendetta, al final de l'acte primer de l'òpera Rigoletto, la versió del cor i l'orquestra de la Volksoper de Viena, dirigits en aquesta ocasió per Franz Bauer Teusel, un moment conegudíssim de l'òpera Rigoletto, on els cors potser no són tan determinants. Potser hi hauríem de parlar diferent quan parlem de La Traviata. La Traviata és una de les òperes més sinceres de Giuseppe Verdi, de les més carismàtiques, i clar que sí, de les més estimades del compositor. Hi ha alguns moments corals simpàtics, com el fragment de Les Zingares, Non siamo Zingarelle, o l'altre que es diu Di Madride noi siamo, Nosaltres som de Madrid. Fa gràcia perquè aquí Giuseppe Verdi vol aproximar-se a la música espanyola, clar que a la seva manera.

Hem pogut sentir aquests dos cors, Non siamo zingarelle, cor d'Arzingers, i aquest cor dels amics de Gastone, que es disfressen de toreros i diuen que venen de Madrid, en tots dos en l'acte segon de l'òpera La Traviata de Giuseppe Verdi, aquest segon la manera de Verdi d'imitar la música espanyola, sui generis, però encantadora. Vet aquí la versió del cor i l'orquestra sinfònica de Chicago, dirigida per Georg Solti. Bé, després de La Traviata vindria també entremig, entre Rigoletto i La Traviata, l'òpera Il Trovatore, on també hi trobem un cor molt famós, el cor dels ferrers gitanos que canten en aquesta escena que inicia l'acte segon.

era aquesta escena del ressò del cor dels ferrers, juntament amb l'ària Estri de la Vampa, fragments de l'òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Són les tres òperes que formen el tríptic popular. De fet, cronològicament, primer va venir Rigoletto, després Trovatore i la tercera, La Traviata. A partir d'aquí començaria l'etapa de maduresa del compositor. Les òperes que vindrien, òperes com ara Don Carlo, La Forza del Destino, Un Ballo in Maschera, són òperes ja que podríem considerar d'aquesta etapa. Nosaltres sentim ara el cor que apareix a l'acte tercer de l'òpera Don Carlo, Spuntato Ecco il Dì de Sultanza. S'estrenava a l'Òpera de París en versió francesa l'11 de març de 1867. Nosaltres en sentirem la versió italiana.

Aquest era el tast que us hem proposat de l'acte tercer de l'òpera Don Carlo. L'hem sentit en versió italiana, Spuntato ecco il di desultanza, en la versió del cor i l'orquestra de la Staatsoper de Viena, dirigits per Franz Bauer Teussel. Hi ha un cor que... n'hi ha dos que no ens podem saltar de cap de les maneres. Un és el cor triomfal de l'òpera Aida, el que acompanya la cèlebre marxa a l'acte segon.

Hem sentit aquest cor glòria elegit de l'òpera Aïda, una òpera que s'estrenava al Teatre Cadival del Caire el 1871 i que per molts va marcar el final de la carrera musical de Verdi. Ningú ho podia imaginar, tot i que corrien rumors que Verdi retornaria ja més de 70 anys a escriure dues òperes més, Otello i Falstaff. Però vaja, en qualsevol cas, si avui volem acabar aquesta selecció coral de Giuseppe Verdi amb la que ens estem despertant el primer temps a Catalunya Música, hi ha un cor que és d'obligada audició, el Cor de Cors, un himne que va més enllà de ser una part d'òpera, el Va Pensiero, el cor dels esclaus hebreus de l'òpera Nabucco, l'òpera amb la que justament avui hem començat. Disposem-nos a sentir, doncs, aquest Va Pensiero.

0: Quasi l'himne d'un país, aquest cor va pensiero de l'òpera Nabucco, que hem sentit interpretat pel cor i l'orquestra de la Fenice de Venècia, dirigits per James Conlon. Amb aquest cor, Verdi va aconseguir la Quaresma de 1842 posar de pell de gallina als llombards i avui a nosaltres.
1: El primer temps.
0: I arribem als darrers minuts ja del primer temps d'avui i ho farem amb la música de William Walton, una partita per orquestra que va escriure per l'orquestra de Cleveland i pel seu director George Sell. La van estrenar el 30 de gener de 1958. El director li va demanar a Walton que expliqués una mica en una nota per posar en el programa demà sobre aquesta partita i Walton simplement va dir: "La meva partita no planteja problemes, no té cap motiu ni significat".

posterior i no intenta ponderar els imponderables. L'he escrita amb l'esperança que es pugui gaudir immediatament sense cap anàlisi preliminar de la partitura. També l'he escrit pensant en els meravellosos músics de l'orquestra de Cleveland, amb l'esperança que gaudeixin tocant-la. Si s'acompleix alguna d'aquestes dues esperances, estaré més que content.

0: Així de brillant comença la primera de les tres parts de la partida per orquestra de William Walton, estrenada el 30 de gener de 1958 a Cleveland, i que estem sentint en la versió de l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigits per Edward Gardiner. Així d'alegres, desitgem que acabeu de passar aquest dia. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El 4, 5 i 6 de maig al Palau de la Música Catalana, el Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia, interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov, i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
3: Més informació a santpaufestival.com.
4: 012, la millor resposta.
5: Va tot bé?
6: Una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperat.
5: Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
6: Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
7: Ja l'hi dic.
8: Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
10: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
9: I aquesta setmana...
11: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son.
10: A woman sweet. Johnny Mercer i Diane Warren. 90 anys de cançons al cinema.
9: El violí vermell.
12: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de la relació entre música i llengua. I ens preguntem què pot fer la música per potenciar el català. I què en diran les empoderades?

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
2: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
3: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
4: És útil per informar-se i entretenir-se.
5: Per donar-nos veu.
6: Per descobrir un munt de continguts en digital.
7: El català, una llengua oberta al món.
1: Una llengua que obre portes.
7: Setmana de la Llengua a Catalunya Música i 3CAT.
8: Sabies que el lingüista David Crystal va dir: "Quan mor una llengua, mor una manera de veure el món"?
1: A Catalunya Música tenim 7 de sons, amb Esther Plana.
8: Al món es parlen més de 7.000 llengües, però gairebé la meitat estan en risc de desaparèixer. El català, en aquest sentit, està catalogat per la UNESCO com a llengua vulnerable. El més trist de tot plegat és que cada cop que una llengua es deixa de parlar, el món es fa una mica més petit. Es perd, com deia Crystal, una manera de veure, de viure i de sentir el món. Per això avui us oferirem un set de sons especial ple de música cantada en català i en els seus diferents accents. Una selecció per explicar-nos el món i emocionar-nos. Si teniu 7 de sons, comencem!
1: 7 de sons, la música que et cuida.
8: I la primera d'avui ens porta a recuperar un temps que no ens empaita i ens ajuda a gaudir dels detalls petits del nostre voltant sense pretensions. Uns moments dolços i bonics que ens calmen, com calmen la xafogor, les pluges d'estiu. Aquest és el títol que sentirem tot seguit. És amb el grup Criatures i Judith Nederman.

I després de deixar caure aquesta pluja d'estiu, continuarem mirant el cel, però en aquest cas per veure-hi les estrelles. Això és el que canta l'algueresa Frank Amazo en aquest Mirant les estrelles, una peça que ens portarà a admirar les terres que toquen la Mediterrània.

I seguim al mar, on moltes persones s'hi juguen la vida cada dia amb l'esperança d'un futur millor. Això és el que canta aquest Feia Wales dels Rems, del projecte Mar Mur, amb textos de Joan Soler Amigó i la música de Jordi Fàbregas, Maurizio Martinotti i Toni Torregrossa. Mara.

mare, mar, maró, mareig, marí, llebeig, garbí morat, moré, morú, xaloc de foc, coragre, magre, negre, emigre, negre, emigre. Mira'm fora, amara, empara, encora, enyora, plora, esmigre, espera encara. Mare, el mar, un mur absurd. El nord, un far. Cor fort, un port. La vela anhela sort, dissort. Sort, dissort, a vida o mort.

mar, maró, mareig, marilla, veig, garbí, morat, moré, moró, xaloc de foc, coragre, magre, negre, emigre, negre, emigre. Mira'm fora, amara, empara, encora, enyora, plora, esmigra, espera encara. Mar al mar, un mur absurd. El nord, un far. Cor fort, un port. La vela anela, sort, dissort. Sort, dissort, a vida o mort.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: Seguim endavant en aquest set de sons especial dedicat a música cantada en català. Una selecció que mostra com les llengües són una manera de sentir el món i viure-hi. I precisament la peça que ve tot seguit ens parla del misteri mateix de la vida. És amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya i la cantant Anna Ferrer.

I d'una peça amb temàtica existencial a una altra, tot i que en la que ve tot seguit, la proposta és deixar-se fluir a través dels petits regals del dia a dia. És Equilibri, amb Guillem Roma.

no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Deia l'escriptora Mercè Rodoreda que recordar és tornar a viure. I si pot ser, val més recordar els instants bonics i plens de tendresa. Per això reivindicarem aquesta memòria que ens porta Lia Sampai, acompanyada per Artur Gaia.
2: Memòria, fes memòria, que si no, ja no vius ni per tu.
3: Memòria, fes memòria,

Seguirem recordant el passat amb cert punt de nostàlgia, però ara anirem fins a la Catalunya Nord per trobar-hi aquest país bonic dels blues de picolat.

era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espertinars amb una rusta, can bejú i pasta de fruit. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samusar, espiar les nines.

pas bonic, el meu país. Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven

0: I després de dues peces que ens fan mirar enrere, ens aturem un moment per deixar anar els mals records. Perquè recordar és bonic sempre que et deixi avançar en el present i cap al futur. Sentim No m'estiris del fil, de Marc Parrot, acompanyat per Joan Garriga.
1: No m'estiris del fil que em fas mal,

les petjades que ha deixat tant d'amor espatllat.

0: No m'estiris del fil que em fas mal.
1: Ei, no em recordis que estic descosit.
2: I si Marc Parrot i Joan Garriga ens cantaven que no els estirem més el fil, Roger Mas ens explica com l'amor el salva de la tristor. En aquest, ella té un cel als ulls.

com un gran raig de sol que em crema els ulls de tant mirar. Ballo en els seus cabells com un fullet trist i rialler. Sí, tot sembla perdut,

0: Set de Sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: I canviem una mica d'energia per deixar passar, en aquest set de sons dedicat a la música cantada en català, la frescor i l'alegria senzilla del grup Alosa, que ens conviden a una festa plena de flors i violes.

0: quasi romaní.
1: I com les Alosa, que ens convidaven a una festa, seguim amb un altre convit, però una mica diferent. És amb els versos de Maria Mercè Marçal i amb les veus de Mireia Vives i Gemma Humet, Cançó de fer camí.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: I d'una peça reivindicativa a una altra, una peça que tots associem a Xesco Boix, un cantant que va fer molt per transmetre el català a les noves generacions. Sentirem Vull ser lliure, una revisió d'aquest clàssic, amb la proposta Bon vent, que reivindica la figura d'aquest animador infantil.

Les llengües ens ajuden a comunicar-nos entre nosaltres, a explicar-nos qui som, però també a imaginar mons i a inventar històries. Per això sentirem tot seguit aquesta cançó de bressol per anar als contes amb Coloma Bertran i Carles Belda.

Per la finestra, uns nens s'envolen i tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: Set de sons, amb Esther Plana.
1: I acabarem el programa d'avui amb una altra cançó de bressol perquè les llengües, com hem vist avui, ens ajuden a comunicar-nos en molts moments de la vida, però res de tot això seria possible si no ens les haguessin transmès abans. Per això sentirem aquesta cançó de les mares, amb Germà Negre i Alba Careta. Us hem acompanyat Dani Jiménez dels controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

0: El català, una llengua oberta al món.
1: Una llengua que obre portes.
0: Setmana de la Llengua a Catalunya Música i 3CAT.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
3: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
4: 012, la millor resposta.
5: Va tot bé?
6: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
5: Això és violència masclista.
7: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
9: a Catalunya Música.
8: A Catalunya Música.
10: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
8: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a Catalunya Música i 3CAT.
0: Si de dilluns a divendres no has pogut escoltar els homes clàssics, pots fer-ho ara en el resum setmanal.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts de nou al programa Homes Clàssics, aquí a l'antena de Catalunya Música. Com bé sabeu, i si no ho sabeu, doncs ara us ho expliquem, aquesta és la setmana de la llengua a 3CAT.
2: Exacte. I què vol dir això? Doncs que al llarg dels propers dies, els programes de 3CAT, això inclou, evidentment, Catalunya Música, clar, i dins de Catalunya Música està aquest programa, els homes clàssics, doncs tindrem un objectiu en comú, com ho és promoure encara més l'ús del català. I enguany hem posat el focus en els nouparlants, és a dir, aquelles persones que, pel motiu que sigui, són nouvingudes a Catalunya i aprenen el català, per tant, són nouparlants d'aquesta llengua.
1: Però, clar, Albert, aquest és un programa de música, sobre música,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Per tant, nosaltres el que farem serà portar-ho al nostre terreny.
2: Com fem sempre.
1: Exacte. Intentant entendre una mica com s'ho fan els compositors i els intèrprets per a crear i cantar, crear o cantar, en tot cas, en llengües doncs que no són la llengua materna, no? Les que van aprendre a casa,
2: clar,
1: per exemple.
2: Clar, és veritat. Trobo, Pedro, que ens hem ficat com molt seriosos, no?, per començar, com molt solemnes.
1: Bé, no ho sé.
2: Anem començant?
1: Com som?
2: Solemnes, solemnes. Va, comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns,

0: Estem escoltant una soprano interpretar la cançó Mirarem en els vostres ulls, dels 6 poemes de Cesc Pla Santamans, del compositor i guitarrista Rai Paz. I escoltant-la cantar, podríem concloure que és una cantant, ja que canta en català, nascuda a Catalunya.
1: Podria ser.
0: Però no és així.
1: No. Es tracta de l'estimada Mercedes Gancedo, és soprano argentina, però que, clar, viu i treballa a Catalunya. Per tant, gairebé ja és catalana.
0: Exacte, és
1: Mercedes,
0: catalana.
1: Mercedes, benvinguda al programa.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, ara millor que sento.
0: Ah. Ara, deixa'm que et feliciti per la teva recent participació de l'Òpera Manon, que es va acabar ja fa gairebé un mes, de Puccini al Liceu, que et van poder veure a l'escenari. Per cert, una òpera cantada, en aquest cas, en italià, que imagino que tampoc és el teu idioma matern, l'italià, no?
2: Bueno, ja saps que els argentins tenim una barreja de tot i tenim una italianitat molt marcada, també. Però, bueno, la musicalitat de l'italià fa tot molt fàcil, al final.
0: Entenc que si un cantant, o una cantant, evidentment, es vol dedicar precisament al món líric, al món de l'òpera, aprendre l'italià és tan important com aprendre a llegir una partitura.
2: Sí, jo crec que sí, perquè fins i tot, bueno, totes les nomenclatures de la partitura són en italià en general, llavors sí, has d'estar a prop. I més si estàs fent una òpera en aquest idioma, has de, com a mínim, sentir-te italiana durant aquest període, si no, és molt difícil.
1: Clar, sí, sí. Escolta'm, de totes maneres, quan el vas aprendre? De petita o ja un cop sabies que et volies dedicar a ser cantant d'òpera?
2: Bueno, vaig una mica tot plegat, perquè, clar, quan jo vaig començar a cantar òpera pròpiament, diguéssim, a l'aula, quan tenia 13, llavors fa molt temps d'això. I, bueno, vaig començar a estudiar idiomes, i a mi els idiomes m'encanten, perquè és una manera de comunicar-se, que és el que fem, no?
1: Clar, és que, de fet, òbviament, per un cantant d'òpera, l'italià és imprescindible, però, clar, Albert, la Mercedes ha cantat en més idiomes, com el català, precisament, tal com la sentim de fons. Però mira, jo he tingut el privilegi de poder-la dirigir interpretant Montpou, amb el Combat del Somni, i no només això, he tingut el privilegi de que canti una cançó meva en català, que a més té un títol una mica complicat per pronunciar, que es diu Això és la joia.
0: Clar.
1: Imagina't.
0: Veritat, té molts sons molt catalans, és la joia.
1: Això és la joia, sí, sí. I això, ja et dic jo que la joia és que la Mercedes la canti, perquè és una passada. Per cert, Mercedes, explica'ns una mica quina és la teva relació amb el català.
2: Bueno, d'amor, en principi, perquè, clar, jo visc aquí fa 16 anys i, bueno, em sento mig catalana, com dèieu. Llavors, per mi el català, ja et dic, tots els idiomes són eines per comunicar-nos i per fer el món més bonic, al final, més maco. I la poesia de la manera que té el català per dir que és una barreja entre directa, musical i com molt suau, trobo que és tot com molt suau, molt com satinós, m'encanta. Llavors, bueno, la meva relació és llegir poesia tot el dia, que a mi m'encanta, i en català també. Molts músics també, que també lluiten per la llengua avui en dia encara, no?
0: No, imagino que també en el teu entorn professional i també el teu entorn privat al català hi és present. Però quan vas arribar de l'Argentina, ara fa 16 anys, ja el coneixies, el català? Evidentment sabies que a Catalunya es parlava català, no tinc cap dubte, però l'idioma, en sabies dir alguna paraula? L'entenies?
2: No. Com la música em va entrar d'oïdes, o sigui, per l'orella. I em vaig enamorar a poc. Clar, al principi va ser un xoc, perquè tenia 20 anys i fa molt d'això també. Llavors, bueno, des del meu barri d'Argentina, arribar aquí, el tema de l'idioma em quedava com molt lluny, no? Però al final, a poc, quan et vas fent a la terra, al final és com imprescindible, no? I a més, ho vols parlar, perquè si no et quedes, bueno, és com que com mirar una pel·li i no entendrà. És important.
0: No vas tenir temptació, que a vegades passa, no? De només parlant el castellà ja en tinc prou per sobreviure a Barcelona, per exemple, no?
2: No, perquè tinc una obsessió amb la gent i vull entendre, i vull saber més. I hi ha paraules que no es poden ni dir en castellà. Llavors, això és meravellós, és fascinant. I passa en tots els idiomes.
0: Clar, és la riquesa.
2: Fins que no ho aprenguis, no entendràs aquesta paraula. Això passa amb el japonès. No comparem el català amb el japonès, però hi ha paraules que no existeixen directament.
0: Clar.
1: Clar,
2: I amb el
1: perquè
2: català passa.
1: jo penso que una cosa és parlar-lo i l'altra cosa és cantar-lo, no? O sigui, quines singularitats diries que té el català a l'hora de ser cantat?
2: Bueno, jo crec que és molt fàcil de cantar.
0: Sí?
2: Perquè té... Sí, perquè té aquestes semivocals, la j... La, diguéssim, sibilar és molt, molt maco, no? Les sibilants, no sé com es diu, no és perfecta aquesta paraula, però bueno, jo trobo que és molt cantable, sí.
0: Hi ha algun so, alguna paraula que se t'hagi resistit en català?
1: Xiu-xiuejar, no?
2: Xiu-xiuejar! Bueno, és el
1: Xiu-xiuejar.
2: més proper a l'argentí, no? Xiu-xiu, xo-xo, no?
0: Clar, clar. I el tema de les vocals obertes, que també té l'italià, no? Per alguna persona que és castellanoparlant, encara amb accent argentí, diguéssim, però al final castellanoparlant, les vocals obertes són un repte important o no?
2: Sí, evidentment. Les vocals sempre són un repte. Bueno, el francès també és
1: Clar.
2: impossible.
1: Home,
2: Però bueno, mira, ho intentes.
1: jo recordo una anècdota quan estàvem treballant aquestes cançons meves amb el Ferran Bardolet, que estàvem amb el Ferran Bardolet, la Mercedes i jo,
0: El Ferran el violoncel.
1: el Ferran Bardolet, que és de Vic, no?
0: Sí.
1: Clar, jo sóc de Lleida. A Lleida, el català no té neutres, per exemple. Nosaltres, el nostre, la nostre, les nostres vocals s'apropen molt més a les vocals castellanes,
0: Clar.
1: no? I me'n recordo que jo li deia a la Mercedes: "No, no, està molt bé." I llavors sortia el Ferran de la Catalunya
0: De
1: Central
0: Vic.
1: i li deia a la Mercedes: "No, no, és que aquí has de tancar una miqueta més la boca i totes aquestes coses, no?" I reia molt perquè a mi, clar, no em sonava estrany, no? I en canvi amb ell és aquesta cosa de la neutralitat de la
0: Clar.
1: vocal i tot això, eh?
0: No, també això és riquesa al final, també.
1: Exacte.
0: No? Tenir aquests debats, de donar-li aquest món de matisos al català. Recordes el primer cop que vas cantar en català, Mercedes?
2: Hi ha un concurs que hi havia una, com una peça obligatòria i, bueno, estava molt nerviosa, diguéssim, i va sortir bé. Ara, si sento la gravació, evidentment, vaig millorar molt. Però, bueno, jo crec que aquestes petites imperfeccions també, jo crec que fins i tot ho fan més català encara, perquè la gent catalana pensa, ah, això encara pot ser millor. Per què? Perquè m'encanta la llengua. Llavors, curra tu més, saps?
1: Bueno, està clar, és
2: Així,
1: que...
2: i aquesta passió a mi m'encanta, perquè si jo sento una cançó argentina per una persona d'un altre país, penso, ah, això es pot fer d'una altra manera i m'encantaria compartir-ho, perquè és tant l'amor que sentim per la música i per l'idioma que ho volem fer més proper al cor, diguéssim. Llavors, bueno, això, a mi si em diuen, ah, no està del tot bé, penso, bueno, digues com ho
0: Ho
2: faig.
0: podrem millorar.
1: No, i és que al final
2: Sí, clar.
1: el pitjor català és el qui no el parla.
0: Clar, clar,
2: Estic
0: està clar.
2: d'acord. És
0: Sí,
2: que no
1: és
2: parlar és
1: així.
2: no compartir.
1: Exacte.
0: I fins tot els guardians de les essències, no?
1: No,
0: Vull
1: no,
0: dir,
1: clar.
0: aquell que no parles prou bé, bé, tot es pot millorar. Evidentment, tots
1: Clar.
0: podem millorar
1: Clar que
0: en
1: sí.
0: tots els aspectes.
1: Clar que sí.
0: Deixa'm que pregunti, Mercedes, des de la teva perspectiva, quin nivell de salut té el català? En l'ús diari, quina visió en tens?
2: Què vols dir?
0: Sí, tu creus que es parla prou el català a Catalunya? Tendim a anar molt fàcilment cap al castellà quan ens relacionem?
2: Jo crec que sí, i venint d'un país tercermundista, que això és així, i trobo que, bueno, aquesta sensació d'amagar-se, a vegades, és una pena, perquè tot tenim alguna cosa per dir, i crec que és important, saps? I no imposar, sinó posar a la llum la intolerància de l'altre, no? I dir, bueno, aquí ens volem comunicar i fem l'esforç. Perquè fins i tot l'idioma no necessàriament significa que ens vagin a entendre, no? I potser que parlem en català i no ens entenem. Llavors, jo crec que és un esforç d'apropar-se i de ser maleable i de ser curós i dir, bueno, em deixaré atravessar amb aquesta conversa que encara que no entengui igual res, no ho sé, o una mica, estic mirant els ulls de la persona i puc veure què passa, no? Llavors, fer aquest exercici crec que és difícil avui en dia, en general, mirar-nos als ulls, entendre'ns. Llavors, bueno, jo crec que hem de fer l'esforç tots de mirar-nos i d'escoltar-nos una mica més.
0: Totalment d'acord. Una última pregunta. Creus que el fet de dominar el català com el domina t'ha ajudat a cantar millor en altres idiomes? Potser idiomes que tenen vocals similars al català?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, clar. Clar. I a més, parlar dia a dia en català també et posa en una altra tessitura, no? Diguéssim, si parlo castellà no faig cap esforç.
0: Clar.
2: Només perquè m'entenguin, no? Si vull dir alguna cosa complicada, que passa sovint. Però si practico el català, clar, estic més a prop de vocals, de consonants que no faig servir al castellà. Llavors sí, evidentment. Sí, sí.
0: Mercedes Gancedo, moltíssimes gràcies.
2: Oh, gràcies a vosaltres.
1: No, no, gràcies a
2: I
1: tu.
2: I perdó per qualsevol error que...
0: No, t'has de disculpar, només faltaria.
1: Sí, tant.
0: Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada.
3: Dimarts,

0: Com comentàvem al programa anterior, a l'hora d'escriure música per ser cantada, no es poden deixar de banda les singularitats de cada idioma. I ho entendrem més fàcilment si ens fixem en exemples. Però escoltant això que estem escoltant ara mateix, aquest famós...
1: Que és una meravella.
0: Sí, oh, aquest duet de les flors preciós. De l'òpera L'Acmé de Leo Delibes, amb Joan Sadran i Gené Barbier... Només escoltar aquesta melodia ja t'adones que això és França.
1: Sí, sí, sí.
0: És molt
1: sí,
0: francès,
1: sí.
0: Això.
1: Sí, sí, sí. Amb l'idioma, amb l'accent, no? Sí. I amb la música.
0: La música va música. Per aquí, sí.
1: Clar, no sé, Albert, jo m'imagino, per exemple, per una mica, justament per posar un exemple, no?
0: Sí.
1: De un exemple pràctic.
0: Què em vols dir, Pedro?
1: Imagina't que jo et digués... Je t'aime.
0: Molt bé. Em m'estanyaria que ho diguessis en francès, sobretot.
1: No, però fixa't, eh? Je t'aime. T'ho he dit força ràpid, no? T'ho he dit d'una manera, podríem dir, suau, íntima, no? Però imagina't que et digués... Ich liebe dich!
0: M'agrada més el je t'aime, no? M'estàs dient el mateix?
1: T'has dit el mateix, no?
0: T'estimo,
1: però,
0: també, eh?
1: Però fixa't, ara t'ho he dit amb més intensitat. Ich liebe dich!
0: Clar, i en italià seria ti amo.
1: Ti amo.
0: Una mica més cantat, no? Ti amo.
1: Sí, sí, sí. Fins i tot, no només cantat, sinó que tu mateix has allargat la...
0: Clar, la vocal, no? És veritat, ti amo.
1: O sigui,
0: sí.
1: Al final, jo crec que està clar que l'idioma...
0: O sigui, et condiciona quan
1: condiciona
0: compons,
1: la música,
0: no?
1: Jo crec que sí. Jo
0: I
1: crec
0: això
1: que
0: podríem
1: sí.
0: exemplificar. És a dir, agafa aquestes expressions, el dit estimo en alemany, francès o italià,
1: sí.
0: ficar-li una frase musical que l'acompanyi. No, no cal fer aquí una gran òpera, però
1: no.
0: per entendre-ho, no? I perquè no només és una qüestió de nombre de síl·labes, sinó és bàsicament la idiosincràsia pròpia de cada idioma, no?
1: Sí, de fet ara dèiem, no? Per exemple, en francès, sí. si jo ara em posaré el piano...
0: Sí, aquí tenim vale. el piano.
1: Aquí tenim el piano. Quan parlàvem el francès, no? Que en el fons aquest t'estimo en francès té dues síl·labes, je t'aime,
0: sí.
1: je t'aime, no? La M pot ser una mica més llarga, però aquest tancar de boca dient la M i tot això fa que sigui més suau, més íntim, no? I per tant, home, jo m'imagino el típic balset francès, allò.
0: És molt... Un dia Amélie Poulain es va despertar pel matí, no?
1: És veritat, però fixa't. Si fes je t'aime, jo faria una frase...
0: Però només amb això ja he anat a França.
1: Exacte, exacte. Partint d'això ja hem anat a França.
0: Clar.
1: Però jo d'aquí faria una frase musical que tingués dues notes. Je t'aime, no?
0: Uh-huh.
1: I, per exemple, si fem això... faríem... Je t'aime, je t'aime, je t'aime... Fixa't, només estic...
0: No, no.
1: I aquí?
0: Però vull dir... L'expressió, la forma de dir, aquest je t'aime, et porta cap a aquesta música,
1: exacte.
0: No?
1: Sobretot aquest salt, je t'aime, no?
0: Clar.
1: Pares aquí, je t'aime.
0: Clar.
1: I quan canvies l'arpegi i l'acord i l'harmonia de l'esquerra, aquest... Dori, no? I pots fer...
0: Clar.
1: Inclús pots allargar, com que la M era una miqueta més
0: sí.
1: llarga, en comptes de quedar-me al M, no? Al je t'aime, podríem canviar la nota i fer je t'aime, je t'aime.
0: És veritat.
1: Je
0: t'aime. I això és propi, aquests girs són propis al francès.
1: Exacte.
0: I clar, a l'hora de fer música, la manera d'articular l'idioma et condiciona amb aquesta suavitat pròpia d'aquesta llengua, no?
1: Exacte. Fixa't que jo... De cop ja he tocat més fluixet.
0: Clar.
1: No he tocat molt fort, ni he fet un acompanyament molt senzillet, no?
0: Clar.
1: Aquesta cosa. Clar, abans quan t'he dit Ich liebe dich,
0: sí.
1: no? Que ha sigut com una miqueta més fort, una miqueta més contundent, i fixa't, je t'aime tenia dues síl·labes. Ich liebe dich, ja en té quatre.
0: Clar.
1: Ja en té el doble, no?
0: Clar.
1: I fins i tot li podríem posar un ritme, no? Ich liebe dich. Ich liebe dich.
0: Una marxa, no?
1: Pam, pam, pa, pam, no? Si fem...
0: Sí, allò que diem sempre de l'estructura de la música alemanya, no? L'arquitectura interna.
1: Clar, això és la típica...
0: Sí.
1: Ich liebe dich, ich liebe dich, no? Clar, el que passa és que els
0: anem
1: alemanys...
0: Anem a conquerir Polònia, una mica, no?
1: Clar, clar, clar, clar. Però si pensem una mica amb el dramatisme romàntic, clar, jo ara t'ho he fet fervorós, no?
0: Clar.
1: En plan marxa militar, no? Però si ho féssim pensant en el dramatisme romàntic, imagina't en menor. És aquell
0: clar,
1: anel.
0: És veritat.
1: I llavors faríem... Ich liebe dich, ich liebe dich.
0: Però, de nou, també, si ho comparem amb el francès, aquí l'estructura, o sigui, la pulsació, aquí és molt més precisa. És molt
1: exacte.
0: Més germànica, molt més quadriculada, no?
1: Sí, i sobretot, fixa't, la paraula ich... és molt diferent de je.
0: Clar.
1: Je t'aime, ich.
0: És molt més consonàntic,
1: ich,
0: clar.
1: I si t'has fixat, el je t'aime era anacrúsic, je t'aime, i posem l'accent amb el em, és a dir, amb l'estimo, i en canvi el ich dividic poso l'accent amb el jo.
0: El ich.
1: Jo. Ich dividic, no? Clar, a veure, perdoneu tots els alemanys que ens escolteu.
0: Estem caient en el tòpic.
1: Perdoneu
0: estem
1: tots els francesos, i estem fent aquí una mica una caricatura. Però
0: en el fons, com a tras general ens permet.
1: Un cert sentit.
0: Clar, clar.
1: Abans quan has dit el ti amo.
0: Ti amo.
1: No? Mm. És que ja la mateixa manera de dir-ho fa que la A obrim la boca.
0: Clar.
1: Per tant, quan, si jo fos un compositor alemany...
0: Jo que he estudiat italià, quan estudies italià a Catalunya, i el meu professor no era italià, a més a més, total, que tu l'estudies des de la perspectiva catalana. Llavors te'n vas a Itàlia i allò que tu saps l'idioma italià, però t'adones que tu no el cantes.
1: Clar.
0: I estàs allà amb ells i t'acabes empaltant d'aquesta manera de parlar dels italians.
1: Això s'ha dit moltes vegades, no? Que si parlem català entonat, sembla l'italià, no?
0: Exacte.
1: Però fixa't, abans parlàvem, el je t'aime és anacrúsic i el je no té tanta importància com el t'aime. El ich liebe dich sí que té una certa importància i és més rítmic. I quan diem ti amo, inclús per cantar, quan tu vocalitzes amb una A,
0: clar,
1: i obres la boca. Quina millor vocal que la A per cantar i allargar-la.
0: I fer una nota aquí, perfecte,
1: per tant,
0: no?
1: Pots fer un ti amo, no?
0: Clar,
1: per
0: clar.
1: Tant, pots fer... No, si fas...
0: Sí.
1: Ti amo...
0: Sí.
1: Ti amo... I aquí...
0: Clar.
1: I fixa't, sempre amb el ta-ti-re, ta-te-ro, ti-amo, ti-amo. Fixa't que el fet d'allargar la nota, faig una nota molt llarga, però que si jo em quedo aquí, que no s'acaba, necessites resoldre el ti-amo. Exacte.
0: Clar.
1: Etcètera. Per tant, fixa't, tres maneres diferents
0: de dir el mateix.
1: De dir t'estimo, no? Amb tres idiomes diferents i, per tant, amb una música diferent.
0: Absolutament. Per això, en el cant líric, per tant, en l'òpera, la llengua no és només un vehicle per transmetre el text, sinó que és un element fonamental que condiciona la manera de cantar i, per tant, evidentment, la manera de compondre.
1: Clar, i les tres grans llengües de la tradició operística, l'italià, el francès i l'alemany, no només... sonen diferents, sinó que exigeixen enfocaments vocals molt diferents. Cada una modela la veu, la línia musical i fins i tot, clar, l'expressivitat de l'intèrpret.
0: I en això ens volem fixar avui. I comencem amb l'italià.

0: No és cap secret la meva filia per l'italià, per tant, és una evidència dir que l'italià és, sens dubte, la llengua més favorable pel cant, per això que comentava el Pedro, no? I no és perquè siguin els inventors de l'òpera, que amb això ja tenen el cel guanyat, sinó per com és la seva llengua en si mateixa. Per exemple, les seves vocals, com deia el Pedro, són clares, obertes i estables, i les consonants no interfereixen en el flux del so. Això permet que aquesta sigui tan cantable la llengua en si mateixa, no?
1: Clar, perquè les consonants fricatives no són tant com les alemanyes, clar, no? Vull dir, i inclús la P, la T i la K, que són aquestes més oclusives, poden passar més desapercebudes, no?
0: Clar.
1: Quan és...
0: Et condiciona molt, clar, clar. Exacte, en canvi, sí. A l'italià, giovinette, que fate l'amore, que fa... Tots són vocals, que fate l'amore, no? Lasciate, que passe l'età, que passe... I aquestes, exacte, vocals van molt bé per posar-hi música, no?
1: Clar, això permet una emissió contínua i natural, justament ideal per al legato, no? Paraules com amore, no? Amb vocals obertes i ben definides, faciliten una projecció, doncs podríem dir, rodona i homogènia, no? I fixa't, tornant a l'exemple d'abans, no és que em faci pesat, però el mateix passa amb expressions com io t'amo o ti amo, no? Mm-hmm. Io ti amo, no? La A aquesta, les vocals, s'encadenen sense obstacles, permetent... Clar, imagina't, la mateixa paraula io,
0: clar,
1: no té cap consonant.
0: Clar, et permet anar fent legat,
1: canvi,
0: anar lligant.
1: En canvi, tant je com ix, clar, tenen consonants, no? I això permet al cantant sostenir la línia musical amb facilitat.
0: Doncs aquestes característiques, evidentment, les trobarem a les obres de compositors com Rossini, Bellini o Verdi, entre molts d'altres, eh? En òperes com la Barbera de Sevilla o la Traviata, doncs la línia vocal és llarga, fluida i pensada perquè la veu pugui desplegar tota la seva bellesa. Àries com el Sempre Libera o el Largo al Factotum mostren claríssimament com l'italià facilita tant l'agilitat, però també la projecció. Escolteu.

0: escoltant la soprano que escoltàvem ara fa moment, que era la francesa Nathalie Dessé, t'adones, no, del que estàvem comentant ara mateix?
1: I tant.
0: La vocalitat pròpia de l'italià propicia aquest cant brillant, expansiu, obert, aquestes vocals que et permeten fer aquestes frases tan boniques, musicalment parlant, i convida també a tot aquest artifici, no?, que desenvolupa en el bel canto.
1: Clar.
0: Aquesta exhibició vocal es fa gràcies en bona part a les vocals que té l'italià.
1: I és que hem de tenir en compte que, evidentment, quan Verdi compon aquesta òpera, ho fa de manera natural.
0: Clar.
1: Perquè ell és el que ha mamat, amb perdó.
0: Vull dir, ell és italià.
1: Ell és italià.
0: Clar, clar, clar.
1: Exacte, no? És com dir-li a un lleidatà que faci caragols.
0: Clar, vull dir, surt tot natural, no?
2: Dimecres,

0: Quina preciositat, eh?
1: Oi?
0: És preciós.
1: A més a més, segurament els que sou més aficionats a l'òpera que n'esteu escoltant, esteu acostumats a escoltar El Jamai Mamò, en italià, que és la traducció que fa Verdi després del Don Carlos i el transforma en Don Carlo. Però la versió original és aquesta, El Nememe Pa.
0: El Nememe Pa.
1: Exacte, sí, la versió francesa, del Don Carlos, amb aquesta final.
0: Exacte, sí, sí. La veritat és que Verdi... sí que parlava francès amb una certa fluïdesa. A veure, no com per fer un discurs, segurament, però suficient com per fer-se entendre. Jo m'imagino que devia parlar francès amb cantarella, és a dir, amb accent italià.
1: Segur.
0: No?
1: Sí, però a més, passa molt que els italians, en general, quan parlen idiomes que no és l'italià, se'ls nota molt que segueixen sent italians, no?
0: Bé, segurament a nosaltres se'ls nota molt.
1: A mi, segur. Jo t'ho dic ara, d'avançada, a mi, segur. De fet, també se sap que Verdi mantenia correspondència en francès. I és que hem de tenir en compte que en aquell moment, segle XIX, hem de tenir en compte que la llengua de la cultura europea era el francès.
0: Clar.
1: Per tant, si ets una persona... vinculada al món de la cultura i no volies quedar relegat, havies de dominar mínimament aquest idioma.
0: Sí, però a veure, Albert, una cosa és escriure cartes,
1: sí,
0: ja està, de apreciado señor, i l'altra cosa és compondre una òpera en francès.
1: Exacte. Clar, a més, Verdi, a diferència de Wagner, que Wagner, ja sabeu, s'escrivia ell els llibrets de les seves òperes, ell feia text i música, diguéssim, Verdi no, Verdi només feia la música. I si quan componia en italià treballava amb llibretistes italians... quan va traslladar-se a França, esclar, era una persona astuta i va dir, doncs vaig a contractar llibretistes francesos.
0: A veure, és
1: clar.
0: La manera de ser genuí,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar.
0: En el fons, vull dir, ets mig impostor.
1: Sí, bé.
0: No, a veure, no. Vull dir que almenys t'identifiques. I escolta'm, i també molt sensible amb això que m'han anat explicant en els programes d'aquesta setmana, no? De que la llengua condiciona la música. Per tant, si ell se'n va a França amb un llibretista francès, el més probable és que condicioni també la seva manera
1: ja
0: de escriure.
1: Ja ho veureu, com sí, i tant.
0: Clar, ell contacta amb llibretistes francesos, però, perquè al text se li ha de posar música, i el públic francès doncs era molt prim mirat en quant a l'estil, eh? I esclar, en quant al text i com aquest es relacionava amb la música... De totes maneres, Verdi ho va fer molt bé i no va decebre perquè va saber adaptar la seva música al text francès.
1: Ja us avancem que l'experiència francesa de Verdi d'alguna manera canviaria ja per sempre més la seva forma de fer òperes.
0: La seva visió, no?
1: Sí, sí. També, quan tornaria a fer òperes italianes, ja oferiria una perspectiva molt diferent. Però és veritat que no va compondre un gran catàleg d'obres en francès. És a dir, vull dir, quan dic això em refereixo òperes genuïnament franceses, escrites com el primer idioma en francès. Altra cosa són les traduccions d'òperes italianes al francès. És un altre tema. Aquestes són, bàsicament, dues, eh? Les Vespres Sicilianes i Don Carlos.

0: I és que tot i ser el gran representant de l'òpera italiana, Verdi va entrar en contacte amb el món musical de París a mitjans del segle XIX. I diràs, per què? Si estàs bé a Itàlia, tens èxit, les coses et van a favor... Doncs clar, perquè en aquell moment la capital francesa era el centre operístic més important d'Europa. Què vol dir això?
1: Que havies d'anar cap allà.
0: I hi havia pasta allà.
1: Ah, exacte.
0: I si volies guanyar calés, havies d'anar allà exacte. A compondre, i per això tants compositors, com ho va fer també abans Rossini, se'n van a França a buscar el triomf, a buscar l'èxit.
1: El que passa és que allà dominava la denominada Grand Òpera, eh?
0: Sí.
1: Ja sabeu, el gènere aquest caracteritzat per la seva espectacularitat, aquelles grans escenes corals, fins i tot l'ús del ballet,
0: sí.
1: No? I una marcada dimensió històrica i política.
0: Per això, quan tria els arguments, va per aquest camí, no? Verdi compon les Vespes Sicilianes i Don Carlos, ho fa pensant en aquest públic i en aquest model que ara comentava el Pedro. Per tant, aquest contacte amb el gust francès transforma també profundament la seva manera d'escriure. Ja no es tracta només de crear àries que siguin memorables, com he fet abans amb òperes com Rigoletto o Il Trovatore, sinó de construir grans estructures dramàtiques en què música i acció es desenvolupen d'una manera molt contínua.
1: Exacte, i un exemple especialment clar d'aquesta influència el trobem a l'escena de L'auto de fe de Don Carlos.

0: En aquesta escena, que és l'auto de fe, Verdi presenta una gran cerimònia pública en què intervenen el poble, la noblesa, el clergat i el mateix Felip II. No és, per tant, només un moment musical, sinó un gran fresc dramàtic en què es combinen acció política, conflicte personal i, evidentment, un espectacle visual. La música, per tant, l'anem escoltant i comentant fora d'antena. Ja no busquem el recitatiu Hilari i la cabaleta, clar, aquestes escenes tancades, sinó que va fluint d'una manera contínua, integrant cors, solistes i orquestra en una mateixa estructura, una idea molt wagneriana, si en som conscients, no? I si ens fixem també, el llenguatge simfònic de Verdi aquí és molt més ric que no per les anteriors.
1: Bé, i a més, a diferència del seu estil italià anterior, el cant, doncs acaba esdevenint més declamatori i està molt més lligat al text, no? Això respon també a les característiques, com venim dient, doncs de la llengua francesa, que exigeix una major atenció a la prosòdia i menys dependència de les vocals obertes pròpies de l'italià. El resultat és un estil més contingut, però també més profund, en què la paraula doncs adquireix un pes dramàtic central, no?
0: Per tant, molt més teatral i dramàtic, com deia el Pedro. Exacte. De fet, si comparem el que estem escoltant ara mateix de fons, aquest auto de fe del Don Carlos de Verdi, amb una òpera de tant èxit i tan meravellosa, com ho és Rigoletto, és que la diferència és molt, molt evident.

0: Fixeu-vos, eh? És que semblen dos compositors diferents respecte al Don Carlos. Aquí a Rigoletto trobem àries com aquesta d'una Immobile, clarament delimitades, comencen, acaben amb melodies immediates, una estructura fragmentada molt enganxosa, sigui dit de pas. En canvi, a Don Carlos, la música es desplega amb grans blocs continus, amb una integració molt més estreta entre música i teatre.
1: Clar, i de fet, aquest procés d'assimilació del model francès és com una mena de catarsi, no? És una mena de canvi, no? Perquè és molt clau en la trajectòria de Verdi, perquè a més li permet evolucionar cap a un llenguatge molt més modern i complex.

0: Quina intensitat dramàtica, quin Mario del Mónaco a l'última escena de l'òpera Otello de Verdi, que ni un mi tema. Que ara comentava moltes coses fora d'antena, Pedro. O sigui, aquí, quan va fer el Don Carlos, encara no coneixia, no havia escoltat mai en directe l'òpera de Wagner. Amb l'Otello, sí. Ja havia escoltat Wagner.
1: És que jo, Albert, no sé si estaràs d'acord amb mi, però sense aquesta etapa francesa, jo crec que no s'entendrien les obres finals de Verdi com Otello Fasta, justament com a transició, no? De la seva etapa italiana, passant per la francesa i anant cap a la wagneriana.
0: D'alguna manera,
1: cometes,
0: sí.
1: No? Clar, aquí la continuïtat dramàtica i la profunditat psicològica arriben al seu punt culminant,
0: sí,
1: no?
0: Fixeu-vos aquí. A Verdi, generalment l'associem amb aquell acompanyament...
1: Pom, xim, xim, pom, xim, xim, pom, xim, xim.
0: I en canvi aquí no hi és. No. Aquí hi ha una tragèdia molt més wagneriana, però clar, està cantat en italià i al final la psique és italiana, el llenguatge és italià, però clar, i aquesta música contínua, no hi ha repetició, hi ha la intensitat dramàtica...
1: Totalment.
0: Sí, sí. Dijous.

0: Si heu escoltat amb atenció, de fet estem escoltant aquest CML, que és una obra que està mig camí entre l'òpera i l'oratori. Ell va dir que era un oratori perquè l'òpera no estava de moda, però és una òpera.
1: De romances, no?
0: Correcte.
1: La gent més està de romances.
0: Però està això, oficialment hem de dir que està entre l'òpera i l'oratori, amb text en anglès, com escoltàvem, no? I tenim ara mateix de fons, però estructura dramàtica i musical propera a l'òpera italiana. És a dir, això si no escoltéssim el que diu ens fa pensar en la música italiana. En aquesta obra, però, es pot observar com Händel combina la flexibilitat melòdica del seu estil italià, perquè al final ell és hereu d'aquesta tradició i ell va escriure la música d'aquesta manera, però posant una major atenció a la dicció i al ritme en anglès. És a dir, si escoltam i parleu anglès, veureu que Georgie Donato, que a més és una cantant americana, la pronúncia és molt, molt important d'allò que diu. Així com a vegades en italià tallen la paraula perquè a mig de la vocal li va bé allargar, i no sabem ja com acaba aquella paraula, aquí no. Aquí, en canvi, és, la dicció està molt més marcada. Per tant, creen un equilibri que és molt original, tal com tenim ara mateix de fons, no? Aquesta idea melòdica italiana, però amb la voluntat d'accentuar i que sigui molt evident la dicció, en aquest cas en anglès.
1: És el que dèiem abans amb lo del cor, no? que s'entén tot.
0: Sí.
1: No? I pots entendre el text, no? És molt important. De fet, si comparem l'ús de les llengües en la seva producció, es veu clarament aquesta evolució. No? Amb l'òpera italiana, per exemple, el text doncs, moltes vegades queda subordinat a la bellesa de la línia vocal i, evidentment, al virtuosisme dels cantants.

0: us heu adonat, no, la diferència? Sí que sembla molt en l'estètica, però l'ús de la paraula és molt diferent. Aquí no li costava gens a Händel tallar les paraules belé, no? Per exemple, fa belé...
1: Mitja de bé...
0: No.
1: Exacte. Clar, però perquè destaqui el virtuosisme la cantant.
0: Exacte,
1: també.
0: Clar. Aquí és, la veu és l'eix central d'aquesta composició, és una de les àrees, el Cru de Fourier de Jordi Avicii del Cerce de Händel, amb Josi Donato de nou. Doncs bé, la veu és l'eix central d'aquesta composició i tot està al servei de la força expressiva de la veu i el virtuosisme, en aquest cas, de la cantant. El text...

0: En definitiva, Händel no només va aprendre anglès per sobreviure a Anglaterra, sinó que va saber convertir-lo en una eina artística de primer ordre. No en va, la seva capacitat per adaptar-se a una nova llengua i a un nou públic li va permetre crear una tradició pròpia, com és l'oratori anglès, no? Que tindria una influència duradora i continuada en el temps. De fet, també el cap Benjamin Britten i el seu World Requiem, per exemple. És a dir, el que acaba fent Britten 200 anys més tard, té els seus orígens amb Händel i aquesta nova manera de concebre la música a través de l'oratori.
1: Sí, i a més ara, escoltant una mica aquest cant, jo m'imagino... Sí que hi ha moments de ara, per exemple, no?
0: Italianitat, no?
1: Italianitat. Però, en general, si escoltéssim una obra de teatre sense música, amb el text amb rima, per exemple, no? Ja fos un Shakespeare, per exemple, no?
0: Sí, que està escrit en vers.
1: Exacte. Ell, o sigui, tu entens el text, va explicant coses, però té aquest ritme i té aquesta musicalitat. Clar. Per tant, podríem dir que és aquesta idea passada amb música. Clar, amb les òperes italianes, doncs és bastant diferent perquè és...
0: Al final hi ha la música.
1: Al final hi ha la música i va a fer bonic, no?, el cant. En tot cas, la seva obra demostra que la llengua no és un límit per a la música, no, sinó un element que pot enriquir-la i, evidentment, obrir-li noves possibilitats, doncs, molt expressives.
0: I això és molt important d'entendre, no? Vull dir que, com dèiem al capítol anterior, en Verdi i el Francesc, que li canvia la visió de la música, doncs Händel també fa una nova visió que, en aquest cas, influeix la cultura musical anglesa. Però ell també, en la seva manera de fer música, canvia en el moment en què comença a escriure amb un idioma diferent al que escrivia habitualment, que era l'italià, i es passa, en aquest cas, a l'anglès. Dit això, anem a l'audició.
2: I com cada dia un instant per ell...
3: La musicalitat dels idiomes i els nouparlants en la Setmana de la Llengua a 3CAT.
2: Que 13 anys l'aimava...
3: Amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
2: 13 anys...
4: Els homes clàssics.
2: Si era...
4: Cada dia a la una del migdia...
2: Menta farigola, ruda i romaní...
4: A Catalunya Música.
1: Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i avui tenim moltes ganes d'escoltar una obra de Händel, però en anglès.
0: Exacte, i per això hem triat l'òpera Oratori Semele. De fet, Händel, com dèiem, deia que era un oratori, perquè els oratoris estaven de moda en aquell moment, però realment té totes les característiques de l'òpera barroca italiana, però cantada en anglès i més centrada en el text i la història que no pas en el lluïment dels cantants.
1: I, escolta'm, ja que està centrada en la història, de què parla aquesta òpera oratori?
0: Doncs Semele explica la història de Semele, no t'ho podies haver imaginat, no? Una mortal estimada... una mortal que és estimada pel déu Júpiter. Enganyada, però, per la gelosia de Juno, Semele demana veure Júpiter en tota la seva divinitat i ell, obligat per un jurament, accedeix i ella mor consumida per la seva llum i poder.
1: Sí, ja ens has explicat el final.
0: He fet un spoiler en tota regla.
1: Un superspoiler, sí. Doncs vinga, va, anem a escoltar aquest trist final de Semele de Händel en la versió dirigida per John Elliot Gardiner amb la formació English Baroque Soloists.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: El català, una llengua oberta al món.
2: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a Catalunya Música i 3CAT.
3: El 4, 5 i 6 de maig al Palau de la Música Catalana, el Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia, interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky. La millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
4: Més informació a santpaufestival.com.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
5: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
0: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
6: El debut absolut del tenor Xavier Anduaga com a Werther, de Jules Massenet, l'heroi romàntic per excel·lència, un rol emblemàtic que ha encantat primeres figures de la lírica, acompanyat per la mezzosoprano alemanya Christina Stanek, dirigits pel mestre hongarès Henrik Nanasi.
1: Directe a l'òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. I avui, certament, un concert molt especial. Un concert que l'equip de Catalunya Música va enregistrar a l'Abadia de Montserrat. Un concert que s'inseria dins del Festival de Música del Mil·lenari d'aquest monestir català. L'any 2025, recordeu que es van celebrar ben bé una vintena de concerts en el marc del mil·lenari de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, com a part del Festival de Música del Mil·lenari, que va ser una de les nombroses celebracions d'aquesta efemèride. El festival escenificava l'aportació històrica de Montserrat a la música catalana i alhora a la música eclesiàstica. I per aquesta ocasió es va triar la Simfonia número 2 de Gustav Mahler, coneguda com a Simfonia de la Resurrecció. Recordeu que estem davant de 1.000 anys d'història que el passat 2025 es van commemorar. La fundació del monestir de Montserrat va ser a càrrec de l'abat Oliva, abat de Ripoll, de Cuixà i bisbe de Vic. La història ens diu que ja cap a l'any 880, a la muntanya de Montserrat, hi havia una petita ermita dedicada a la Mare de Déu. Però no va ser fins unes dècades més tard, concretament l'any 1025, quan un grup de monjos de Ripoll, enviats per l'abat esmentat, van construir un cenobi benedictí al costat de l'esmentada ermita. Naixia així el monestir de Montserrat, que ha estat sempre marcat per aquesta doble vessant de monestir benedictí i de santuari marià. És a dir, un lloc de pregària, de vida evangèlica, de pelegrinatge, d'esperança i, afegim-hi, també de música. Recordeu que Sant Agustí deia que qui resa cantant resa dues vegades i en aquests 1.000 anys en el monestir de Montserrat se n'han fet un tip. I vet aquí que el dissabte 6 de setembre del 2025 ho van tornar a fer, però aquesta vegada no van ser ni els escolans ni els monjos de Montserrat. Van ser les solistes Caterina Conradi, soprano, Ekaterina Gubanova, mezzosoprano, al costat de l'Orfeó Català, del cor i de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, dirigits per Josep Pons. Aquest estol d'intèrprets van oferir la monumental Simfonia número 2 en do menor, Auferstehung, Resurrecció, de Gustav Mahler. Una simfonia que esdevé una de les obres més estimades per part de tots els aimants de la música de Mahler i que, a més, aquest missatge de transcendència que ja ens anuncia el propi títol li dona una significació ben especial. Recordeu que Mahler va estar treballant en aquesta simfonia entre 1888 i 1894. Era la segona vegada que el compositor s'enfrontava a la forma musical d'una simfonia, però la primera en la qual hi incluïa cantants. Recordeu que la Simfonia número 1 és estrictament simfònica. En aquesta obra, el compositor articula plenament la seva visió filosòfica sobre la mort i la continuïtat de l'esperit. Segons les fonts, Mahler parteix d'un poema simfònic que havia escrit prèviament anomenat Totenfeier, que vol dir ritus funerari, i que, de fet, s'acabaria convertint en el primer moviment de la simfonia que sentirem tot seguit. La revelació que va desencadenar el final coral li arriba durant el funeral del seu mentor, el director d'orquestra Hans von Bülow, quan va escoltar el cor entonant el poema de Klopstock dir Auferstehung, la resurrecció. Mahler descriu aquell moment com un llamp que li dona sentit global a l'obra. A partir d'aquí, Gustav Mahler va desplegar aquests 5 moviments de la partitura amb les següents indicacions a cada moviment. El primer, Allegro maestoso. El segon, Andante maestoso. I a partir del tercer, les indicacions són en alemany. Traduït, el tercer és amb un moviment que flueix en silenci. El quart, Urlicht, llum primordial. I el darrer, en el tempo dels scherzo. Disposem-nos ja a sentir aquesta Simfonia número 2, en do menor, Simfonia de la Resurrecció de Gustav Mahler. Recordem que la interpretació és la que van oferir el dissabte 6 de setembre de 2025 a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, la soprano Caterina Conradi, la mezzo Ekaterina Gubanova, l'Orfeó Català, amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigits per Josep Pons. Un enregistrament fet per Catalunya Música.

0: descomunal final el que Gustav Mahler va escriure per una de les seves sinfonies més estimades, la sinfonia número 2 en do menor, sinfonia de la resurrecció, una sinfonia que hem pogut sentir tal com la van interpretar la soprano Katarina Conradi, la mezzosoprano Ekaterina Gubanova, al costat de l'Orfeó Català, del cor i de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigits per Josep Pons. Va ser el dia 6 de setembre del 2025 a la Basílica del Monestir de la Mare de Déu de Montserrat, dins dels actes del mil·lenari de Montserrat. Vet aquí una interpretació impressionant d'una obra monumental i en un espai amb més de 1000 anys de tradició, també fins i tot vinculada a la tradició musical, més enllà de la tradició mariana i benedictina. La música de Gustav Mahler va ressonar en aquesta celebració del mil·lenari de Montserrat i l'equip de Catalunya Música hi va ser present per deixar-ne testimoni, el testimoni que us acabem d'oferir. Concretament, va ser l'equip format per Enric Giné, Josep Aymí i Marc Urrutia. Aquest concert, amb la segona sinfonia de Gustav Mahler, ha estat el protagonista de l'edició d'avui dels concerts de Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: Tot seguit, a Catalunya Música podrem sentir el poema simfònic Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, una de les primeres pàgines de referència de l'aportació que Richard Strauss va fer precisament al gènere del poema simfònic. El compositor, que aleshores tenia amb prou feines 24 anys, el 1888, va escriure aquesta obra inspirant-se en una de les obres inacabades de l'escriptor i poeta alemany Nikolaus Lenau, indirectament inspirada en la llegenda del Don Juan originada a l'Espanya del Renaixement. Nosaltres podrem sentir aquest poema simfònic en el qual el compositor no pretenia donar detalls concrets, sinó fer una reflexió com tenia per costum a partir del seu desplegament orquestral. Una pàgina brillant que podrem sentir en la interpretació ja clàssica de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan. Una pàgina que es va estrenar al Teatre Nacional de Weimar el 1889 i que podem sentir tot seguit. Don Juan, opus 20 en mi major de Richard Strauss.

0: Ha estat l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, una versió clàssica, la que hem pogut sentir d'aquest poema simfònic Don Juan en mi major, opus 20, de Richard Strauss.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
2: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'Ocell de Foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de la relació entre música i llengua. I ens preguntem què pot fer la música per potenciar el català. I què en diran les empoderades?
6: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui, programa número 773. El programa d'aquesta setmana anirà de cançons. Avui dediquem el Violí Vermell a dos dels autors de cançons més importants de la història del cinema. El primer d'ells era principalment lletrista, tot i que també va ser compositor i fins i tot cantant. La segona és una compositora encara en actiu que acumula èxit sobre èxit. Avui, al Violí Vermell, un programa en dues meitats. La primera dedicada a les cançons de Johnny Mercer, la segona a les cançons de Diane Warren. Si juntem les dues meitats, tindrem cançons del cinema que aniran de la dècada dels 40 del segle passat fins als nostres temps actuals.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, bona lletra, millor música, al control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Comencem per Johnny Mercer. John Herndon Mercer, o Johnny Mercer, nascut el 18 de novembre del 1909 al poble de Savannah, a l'estat de Georgia, als Estats Units, i mort el 25 de juny del 1976 a Hollywood, va ser un lletrista, compositor de cançons i cantant. Des de mitjan dècada de 1930 i fins ben entrat als anys 60, moltes de les seves cançons estaven entre les més populars per al públic de l'època. La seva faceta més coneguda i en la que més va excel·lir va ser la de lletrista, és a dir, la persona que escriu les lletres de les cançons. Penseu que Johnny Mercer va escriure la lletra de més de 1.500 cançons, incloent-hi composicions per al cinema i per espectacles teatrals del circuit de Broadway. Johnny Mercer, al llarg de la seva carrera, va rebre fins a 19 nominacions als Oscars i d'aquestes 19 nominacions el va guanyar en 4 ocasions.
0: El Violí Vermell. La música clàssica i la música de cinema.
1: Nosaltres ara us oferirem una selecció de les millors cançons de Johnny Mercer i per fer-ho ens basarem precisament en algunes de les que van ser nominades o guanyadores de l'Oscar. Per exemple, tot i que Johnny Mercer va començar a la dècada dels 30, la nostra primera audició és de l'any 1941, la cançó Blues en la nit, del film del mateix títol, dirigit per Anatole Levac. Blues en la nit és, com el seu nom indica, un blues, que a partir de l'èxit popular que va tenir en aquesta pel·lícula, el tema va passar a formar part del gran cançoner americà i va esdevenir ràpidament un estàndard cantat i versionat per centenars de cantants nord-americans. La música de Blues in the Night és de Harold Arden, un dels primers i més continuats col·laboradors amb Johnny Mercer, formant equip, Arden a la música i Mercer a les lletres. En aquest cas concret, Arden i Mercer van escriure tota la banda sonora de la pel·lícula Blues in the Night. Un dels requisits era que hi havia d'haver una cançó de blues que es cantés en una cel·la d'una presó per un tema de l'argument que ara no ens ve al cas. Com era habitual, el compositor Harold Arden va escriure primer la música i després Johnny Mercer va escriure la lletra. El títol, Blues in the Night, descriu la solitud i la frustració romàntiques del narrador de la cançó, recordant els advertiments que li feia la seva mare quan ell era petit. Després de compondre la cançó i escriure la lletra, el baríton afroamericà William Gillespie va ser contractat per interpretar la cançó a capella en una escena de la pel·lícula ambientada en una cel·la d'una presó. La cançó Blues en la nit va ser nominada a l'Oscar, ja era la quarta nominació de Johnny Mercer, i nosaltres us l'oferim tal i com se sent a la pel·lícula, amb William Gillespie cantant-la a capella.
2: Comes night you start to thinking, then the miseries get you.
3: It sure does. That's why we're all here.
4: Hush your mouth, man.
5: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son.
6: Oh, shit.

Passem ara a la cançó que li va proporcionar Johnny Mercer el seu primer Oscar després de 8 nominacions, el tema On the Hutchinson, Topeka and the Santa Fe, del film musical The Harvey Girls, Les noies Harvey, de l'any 1946, dirigit per George Sidney i protagonitzat principalment per la Judy Garland. La pel·lícula The Harvey Girls parla d'unes noies, unes cambreres, que treballen per a una cadena de restaurants anomenada Harvey, que al principi del film viatgen en un tren de la ruta de Hutchinson, Topeka i Santa Fe. Vaja, com si diguéssim que van en el tren que fa la línia de Rodalies, l'Hospitalet Puigcerdà de la R3. La qual cosa em fa pensar que si aquesta pel·lícula s'hagués rodat a Catalunya, no podria ser una pel·lícula, sinó que hauria de ser una sèrie amb moltes temporades perquè fins que no arribessin al seu destí, pobres noies... En fi, va, és igual, seguim. La cançó fa referència a aquest tren d'aquesta línia d'Hutchinson, Topeka i Santa Fe. I quan la sentim, notarem que va tenint tot un ritmet com del traqueteig del tren quan circula per la via. La cançó a la pel·lícula la canta la Judy Garland amb el suport dels actors Ben Carter, Marjorie Main, Virginia O'Brien, Ray Bolger i el cor dels estudis de la Metro.

Doncs si estàvem al 1946, passem al 1951 i a la següent nominació a l'Oscar de Johnny Mercer, que va tornar a guanyar. En aquesta ocasió va ser amb la cançó In the Cool, Cool, Cool of the Evening, que podem traduir a la fresca, fresca, fresca del capvespre, i que pertany a la pel·lícula Here Comes the Groom, Aquí ve el nuvi, de Frank Capra, amb una història en la que per legalitzar l'adopció de dos orfes, un corresponsal de guerra, ha de casar-se en el termini màxim d'una setmana. La pel·lícula la van protagonitzar Bing Crosby i la Jane Wyman, que són els que canten aquesta cançoneta, música de Hughie Carmichael i lletra, esclar, de Johnny Mercer.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Passem ara a la dècada dels 60, una dècada plegada d'èxits i de premis per a Johnny Mercer. També va ser, però, una dècada plegada de complicacions a causa de diversos escàndols derivats de la seva vida privada, que aquí no venen al cas, però que li van donar fama de persona conflictiva. Tanmateix, el seu mestratge professional estava fora de tot dubte, com així ho demostren les dues cançons que sentirem a continuació. La primera d'elles és una de les cançons més famoses del cançoner nord-americà, el popular Moon River, de la pel·lícula Breakfast at Tiffany's, Esmorzar amb diamants, el meravellós film de Blake Edwards amb l'Audrey Hepburn i en George Pepper. L'èxit de la cançó Moon River va rellençar la carrera de Mercer com a lletrista, que s'havia estancat a mitjans anys 50 perquè el rock and roll havia substituït els estàndards de jazz com a música popular de l'època. Una lletra, la de Moon River, en la que Mercer va evocar els anys de la seva infantesa al seu poble de naixement, a Savannah, al sud dels Estats Units, i el seu anhel d'ampliar els seus horitzons. Una cançó meravellosa que l'Audrey Hepburn canta acompanyada de guitarra en la pel·lícula, però que nosaltres sentirem amb la seva versió dels títols de crèdit inicials. Una cançó que li va proporcionar Johnny Mercer el seu tercer Oscar.

Abans no ho he dit, però la banda sonora d'Esmorzar amb Diamants, i per tant la música de la cançó Moon River, és de Henry Mancini. I va ser precisament amb Henry Mancini que Johnny Mercer va tornar a tenir una gran època plena de grans èxits, en ser lletrista de la major part de cançons de les pel·lícules en les que Mancini feia la banda sonora. I si l'any 1961, amb Moon River, Johnny Mercer va guanyar l'Oscar, amb Dies de vi i roses, de l'any següent, 1962, ho va tornar a aconseguir, en aquest cas el seu quart i darrer Oscar, de nou amb música de Henry Mancini. Dies de vi i roses és un film de nou dirigit per Blake Edwards i protagonitzat per Jack Lemmon i la Lee Remick, sobre una parella i els seus greus problemes amb l'alcoholisme. La lletra de Johnny Mercer, de Dies de vi i roses, és una mena de prodigi, ja que la cançó té només dues estrofes i cadascuna d'elles són només una única frase de quatre versos. És a dir, d'una complexitat compositiva a l'hora d'escriure la lletra que només un gran com Johnny Mercer

Bé, arribem a la nostra última cançó amb lletra de Johnny Mercer en aquesta primera meitat de programa. Serà la darrera cançó que va escriure per al cinema, el tema El llarg adeu de la pel·lícula del mateix títol de l'any 1973. Si la trajectòria de Johnny Mercer l'hem començat als anys 40, la clourem en aquest 1973 en una banda sonora de John Williams, cançó cantada per Sclidy King.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: La segona protagonista del nostre violí d'avui és la Diane Warren, una de les compositores més exitoses de la música contemporània. Diane Warren, nascuda a Van Nuys, a Califòrnia, als Estats Units, el 7 de setembre del 1956, és una compositora, música i productora que va començar la seva carrera a principis dels 80 com a compositora de cançons i que des d'aleshores és l'autora de més de 400 cançons interpretades per artistes tan diferents com Celine Dion, Aerosmith, Beyoncé o Lady Gaga. Al llarg de la seva carrera ha sigut nominada a l'Oscar en 17 ocasions i no l'ha guanyat mai. Penseu que fins i tot Hollywood es deuria avergonyir d'això i li van acabar donant un Oscar honorífic l'any 2022. I tot i així ha seguit estant nominada després en 3 ocasions més sense tampoc guanyar-lo.
0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Amb Johnny Mercer hem acabat els 70s, l'any 1973. Amb Diane Warren començarem per l'inici de la seva carrera, als 80, i ens aturem a l'any 1987, en la cançó que li va suposar la seva primera nominació a l'Oscar. Va ser per la cançó Nothing's Gonna Stop Us Now. Res no ens aturarà ara. De la pel·lícula Maniquí, una comèdia romàntica sense més importància, on l'única cosa que destaca, si de cas, és precisament aquesta cançó. Una cançó que va ser coescrita entre la Diane Warren i l'Albert Hammond i que va interpretar el grup Starship, convertint-se en una de les principals cançons i de més èxit d'aquesta banda. Per als que tenim una edat, segur que ens sona d'haver-la sentit més d'una vegada en la nostra joventut. Au, canviem de sonoritats i instrumentacions. Benvinguts als 80. Nothing's gonna stop us now, tal com crèiem els que érem joves als 80. Res no ens aturarà ara.

Els 90 va ser la dècada en la que Diane Warren no només va agafar nom en la indústria de la música i del cinema amb les seves cançons, sinó que moltes d'elles les van recompensar amb premis i primeres posicions en les llistes d'èxits. Pel que fa al cinema, sentim ara la cançó que li va proporcionar la seva segona nominació, la cançó Because You Loved Me, perquè em vas estimar, de la pel·lícula Íntim i personal de John Avnet del 1996, una història romàntica protagonitzada pel Robert Redford i la Michelle Pfeiffer. Because You Loved Me, cantada per Celine Dion, va rebre crítiques positives unànimes de la crítica musical mundial i es va convertir en un èxit internacional, arribant al número 1 als Estats Units, al Canadà i a Austràlia, i entrant al top 10 en nombrosos altres països. Als Estats Units, la cançó va vendre més de 2 milions de discos i a tot el món més de 5 milions en els primers mesos de llançament i va guanyar un premi Grammy a la millor cançó escrita per a mitjans visuals. La pel·lícula explica la història d'una jove periodista i la seva relació amb un veterà reporter ja al final de la seva carrera, que l'ajuda i la protegeix. La cançó, Because You Loved Me, perquè em vas estimar, la Diane Warren la va plantejar com un homenatge al seu pare. Resulta que quan Diane Warren, de joveneta, li va dir a la seva mare que volia ser compositora, ella li va aconsellar que abandonés aquell somni i que acceptés una feina de secretària. En canvi, el seu pare va continuar creient en ella i la va animar i, a més, li va comprar una guitarra perquè assagés i la va portar a audicions musicals. Diane Warren, doncs, quan va veure l'argument d'aquesta pel·lícula i va haver de compondre la cançó, va establir un paral·lelisme i es va inspirar en l'agraïment al seu pare per escriure Because You Loved Me.

Una de les pel·lícules de l'any, de l'any 2001, va ser Pearl Harbor, dirigida per Michael Bay i protagonitzada pel Ben Affleck, en Josh Hartnett i la Kate Beckinsale, en una dramatització de l'atac a la base naval de l'Armada dels Estats Units a Pearl Harbor, a Hawaii, el 7 de desembre del 1941, per part de l'aviació japonesa en el marc de la Segona Guerra Mundial. Un atac sense previ avís, per sorpresa, que va ser el detonant de la participació nord-americana en la guerra. A la pel·lícula, els fets històrics són el rerefons d'una història d'amor i de relacions personals entre els protagonistes. Com sol ser habitual en aquest tipus de pel·lícules comercials, els productors van voler incloure en la banda sonora, que en aquest cas és de Hans Zimmer, una cançó d'èxit creada expressament per al film, i van recórrer, com ha passat tantes vegades en aquestes darreres dècades, a la Diane Warren. I així va ser que la Diane va compondre el tema «There you will be», «Allà hi seràs». Tenint present el gran nombre de vides que es van perdre en l'atac a Pearl Harbor, la cançó tracta sobre recordar els coneguts que ens han deixat i recordar-se un mateix que sempre estaran amb nosaltres. La lletra parla de l'agraïment vers la persona que ja no hi és. Una poderosa balada que va ser oferta a Celine Dion perquè la interpretés, però que la va rebutjar perquè deia que ja no volia cantar cap altra balada romàntica d'una banda sonora. Pensem que Celine Dion és la cantant de la cançó de Titanic, de 4 anys abans. I així va ser que se li va oferir a la cantant Faith Hill, que va acceptar encantada i que és la que ara ens cantarà There You Will Be.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Sentirem ara la cançó Till It Happens to You, Fins que et passi a tu, que és una cançó de la Diane Warren que va comptar amb la col·laboració de la Lady Gaga, que va ajudar a compondre-la i que la interpreta. Till It Happens to You és el tema principal de la banda sonora del documental The Hunting Ground, Terreny de caça, del 2015, un documental dirigit per Kirby Dick sobre la incidència de les agressions sexuals als campus universitaris dels Estats Units i el fracàs de les administracions universitàries per tractar-lo com cal. Till It Happens to You, Fins que et passi a tu, és una cançó sentimental que narra com pot arribar a ser de difícil superar determinades situacions de la vida. Els diners que es van recaptar amb les vendes van ser donats a diferents organitzacions que brinden suport a les víctimes d'abús sexual, principalment als Estats Units.

La darrera cançó de la Diane Warren que sentirem pertany a un documental que es va fer l'any passat sobre la seva vida, titulat Diane Warren Relentless, Diane Warren Implacable, dirigit per la Bess Carman i que ens ofereix una panoràmica sobre la trajectòria personal i professional d'aquesta compositora de personalitat peculiar i èxits incontestables. Aquest documental inclou també la gestació d'una cançó, Dear Me, estimada jo, de la mateixa Diane Warren i que interpreta la Kesha. Una cançó que neix d'una reflexió íntima de la compositora sobre el que li diria a la seva jo més jove, connectant amb experiències de superació i creixement personal. Una cançó que de nou va ser nominada als Oscars aquest 2026.

0: Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que hem fet un passeig des dels anys 40 fins als nostres dies en les cançons del cinema, a través de les cançons de dos dels grans entre els grans, Johnny Mercer i Diane Warren. Cançons boniques que esperem que us ajudin a tenir un bon dia. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
2: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
3: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
4: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
5: Els economistes reclamen que...
4: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
6: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
4: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
2: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
3: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
4: És útil per informar-se i entretenir-se.
5: Per donar-nos veu.
6: Per descobrir un munt de continguts en digital.
7: El català, una llengua oberta al món.
1: Una llengua que obre portes.
7: Setmana de la Llengua a Catalunya Música i 3CAT.
1: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
2: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
3: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
4: És útil per informar-se i entretenir-se.
5: Per donar-nos veu.
6: Per descobrir un munt de continguts en digital.
7: El català, una llengua oberta al món.
1: Una llengua que obre portes.
7: Setmana de la Llengua a Catalunya Música i 3CAT. A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli i Jubal. Amb Marina Sala, Marta Pons i Sergi Núñez. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
8: Aquesta setmana a Músiques Empoderades parlem de llengua. I ho fem en el marc de la Setmana de la Llengua del 3CAT, que aquest any posa el focus en els usos reals del català en tots els àmbits culturals. I nosaltres ens fem una pregunta molt concreta. Què pot fer avui el sector musical, és a dir, la música, per reforçar la presència i el prestigi del català? Perquè, més enllà del discurs teòric, la qüestió és clara. Programem prou la nostra música? Fem prou visible el català en els títols de les peces, en els programes, en els subtitulats? En definitiva, fem lluir prou el català? Comencem.
7: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
8: Benvingudes i benvinguts. Com esteu?
9: Hola.
10: Hola, bon dia.
8: Jo diré jo com estem. La Marina, que s'ha anunciat que és aquí, no és aquí, perquè està fent un concert. La Carla substitueix la Marina. I la Marta és a casa perquè està molt refredada i ha tingut doncs, la deferència de no portar-nos els virus. Per tant, aquesta... Sergi, benvingut. Aquesta és la situació real de les empoderades avui. Però tot i això, parlarem de la llengua.
9: I tant que sí.
8: Marta Pons, hi ets?
11: Sí, sóc aquí.
8: Ai, Marta, Marta Pons, amb aquella veu tan esplèndida que tens i avui això què és?
11: Ja em corren molts virus.
8: Sí, sí.
11: Suposo que està, no està plovent gaire.
8: No està plovent gaire. Doncs nosaltres avui parlarem de la llengua, llengua catalana i la música. Sergi, a veure, una primera valoració, si fem el titular, allò que fem a vegades. Què et ve al cap quan parlem de, del català i la música clàssica?
10: En el cas de la música clàssica, bé, que és una assignatura... En el cas de la clàssica, jo diria que és una assignatura pendent, perquè la clàssica és el lloc on, on la tradició acostuma a ser més rígida i on més s'imposa cànons de líders, del cànon operístic italià, alemany, doncs alguna cosa francesa, i aquí hi ha molt corpus, sí. I no dic que no es faci mai res, perquè això seria mentir, però sí que és veritat que el gran cànon guanya a les peces d'aquí. I a més, hi ha un gran corpus de música instrumental que no té llengua, no? Llavors això també és una qüestió important que en altres gèneres doncs, no passa.
8: Carla, què et ve al cap a tu?
9: Sentint-lo, pensava pues, si el que hem manifestat aquí moltes vegades, que és que hi ha una gran absència de compositors catalans programats a Catalunya, llavors el català brilla absolutament per la seva absència, per això, perquè hi ha tanta música instrumental, per tant, en aquest sector està malament la cosa.
8: Doncs vinga, anem a sentir una primera música que ens ha portat a la Carla.

0: Però que bonic.
1: És que...
0: És molt bonic
2: això que ens has portat.
1: Quins artistassos que tenim al país, la veritat.
2: A veure, qui són aquests dos artistassos?
1: Doncs són la Magalí Sare a la veu i el Manel Fortià al contrabaix.
0: Molt bé, molt bé.
1: I interpreten un tema que han anomenat Tornar.
0: Tornar.
1: Però probablement als oients els hi sona, perquè és un bolero de Carlos Gardel.
0: Molt bé.
1: L'han traduït, el van traduir en el seu últim disc. I, bueno, a mi m'agrada molt. Ho trobo fins i tot un punt arriscat i tot, però ho vaig trobar sensacional quan ho vaig escoltar per primera vegada. I això de traduir les cançons és algo que no tinc molt clar què n'opino. Vull dir que em fa molta gràcia la Núria Feliu, que traduïa els estàndards de jazz al català.
0: Mare meva.
1: I, bueno, està bé mantenir les versions originals, però de cop, bueno, si t'inspira una cançó i se t'acudeix que la pots portar amb el teu idioma i després portar aquest idioma a molts llocs on facis concerts, que a més la Magalí i el Manel Fortià fan molts concerts a l'estranger, doncs mira, em sembla molt bé, la veritat.
0: I tant que sí. Sergi, com ho veus?
3: No, jo crec que és important traduir i adaptar cançons. És una cosa que malauradament s'ha anat perdent, segurament perquè cada més la idea de que les cançons ja no és una melodia que cada lloc se la fan seva a la seva manera, sinó que és una manera molt determinada, no? Llavors, canviar-la de la baix costa. Però jo crec que és un exercici maco i, a més, permet entendre també la musicalitat i la mètrica de les llengües. I amb el castellà ja es nota, però amb l'anglès encara es nota més la dificultat que té adaptar segons quines cançons, perquè l'anglès està ple de monosíl·labs i per tant és bastant senzill fer rimar coses perquè hi ha molt monosíl·lab, i en català t'hi has de trencar una mica les banyes i jo me'n recordo que molta gent explicava, fins i tot en el cas de música poemes, per exemple, que també és una cosa que té un cert punt en comú, de necessitat de fer adaptacions, de no traduir literalment, perquè si no queden coses molt estranyes.
0: I tant.
3: Vull dir que català no és només traduir, sinó que és adaptar.
0: Exacte. Que és molt difícil, per cert. Marta Pons, si tradueixes una cançó com aquesta, també arribes a molta més gent, no? Perquè tampoc no tothom... Vosaltres ja sou d'una generació que parleu molt l'anglès, però hi ha generacions anteriors doncs, que tampoc, si no acaben d'entendre la lletra de les cançons, no? Com ho veus?
4: Sí, exacte. Nosaltres, amb les familiars, hauríem fet alguna vegada de traduir alguna cançó anglesa al català, i la gent gran que venia al concert ens ho deia, no? Això de, ostres, que havent-la traduït hem pogut entendre més bé el context d'aquesta cançó.
0: Seguim amb més música.

0: Quan nosaltres ens plantejàvem aquest programa sobre la llengua, un dels temes que vam dir que podíem tractar era el tema de les classes, que, com es feien les classes, doncs, a conservatoris o SMUCs, liceus, la carrera de musicologia. Una miqueta parlàvem del tema de les classes. Jo no sé, el Sergi i la Carla, com us han fet les classes a vosaltres?
1: A mi m'han fet moltes classes en català. Quan vaig estudiar musicologia a l'Autònoma, sí. moltes eren en català i tampoc hi havia tants estudiants d'Erasmus, que és com el clàssic problema de ah, i és que ve un Erasmus i no entén el català. I llavors a l'ESMUC hi havia una mica de tot, depenia una mica de l'origen dels professors, però bueno, jo vaig tenir com a professor l'Horacio Fumero, que sí. És argentí, que porta molts anys a Catalunya, i parlava en català, que evidentment es barrejava de vegades en castellà, com aquesta cosa híbrida, però ell parla perfectament el català.
0: I el Sergi?
2: Jo vaig fer també la gran majoria en català, recordo, i sobretot de molts professors que no eren catalans de, diguéssim, de naixement, perquè ara molts ja ho són, sí, però que no eren catalans de naixement, i que feien les classes totalment en català. Alguns, fins i tot quan hi havia algú d'Erasmus mantenint el català, alguns altres no. I després hi havia algun cas on per comoditat pura ho acabava fent en castellà, sobretot el cas d'alguns que eren castellà, de llengua castellana nativa. Però en general, si tu els parlaves en català, t'acostumaven a... Llavors canviaven el català. I va ser curiós perquè a l'ESMUC hi havia professors que fins i tot, havent-hi alumnes d'Erasmus, deien, no, la classe és en català i per tant es manté en català. Si necessites una aclaració puntual, te la puc fer en castellà puntualment, o si hi ha diverses coses, te les apuntes i al final de la classe te la responc en castellà o en anglès o en el que calgui, però per un estudiant d'Erasmus, o és igual, si era algú que no tenia ni idea català, no s'havia de canviar la classe i que la resta de la classe es vegués... perjudicada.
1: Que això passa molt, no? L'ESMUC, de cop, hi ha molts alumnes que venen de moltes parts llocs de la península i llavors pues, tarden 3 mesos a entendre la relació entre el castellà i el català acaben entenent el català perfectament.
0: Cosa que no passa tant en d'altres àmbits, que de seguida hi ha tendències de canviar de llengua, perquè però la música potser és una mica diferent.
2: Sí, en teoria, jo crec que en el sector artístic i humanístic és on més clar s'hauria de veure això, perquè al final és l'àmbit de les llengües, és on més proper... És a dir, que passi en un espai de ciències o d'economia no hauria de passar, però em resulta més racionalment entenedor que no passi, no? Perquè no és l'àmbit de la competència. Ara, que passi en un àmbit humanístic o artístic, no es cuidi el català en aquest país, em sembla... diguéssim, una mica allò... Em sembla bastant lamentable.
0: I tant. Marta Pons, estem escoltant, ja t'ho presento jo, perquè com que no se sent molt bé, ja t'ho dic jo, naixement al Palau, és això, d'Anna Campmany,
3: sí.
0: Cor exacte, de cambra del Palau de la Música, dirigits pel Xavier Puig. Explica'ns una mica, què feu al Conservatori de Terrassa, vosaltres?
3: Nosaltres, al Conservatori, evidentment, totes les classes són en català, hi ha gent nouvingut, o no hi hagi nouvinguts, i la llengua vehicular del centre és el català. De fet, alguna vegada algú se'ns ha queixat, ai, és que sí, ho entendemos. Bueno, doncs em sap molt greu, però la llengua vehicular és el català, i totes les notificacions, la revista del Conservatori, tot el que es penja a xarxes, tot està en català, i de fet, no republiquem res que estigui en castellà.
0: Ja. Yeah. Molt bé.
3: I en aquest sentit som bastant estrictes.
0: D'acord. Doncs, dit això, passem a un altre tema també molt i molt conegut.

0: Una peça molt coneguda, però que té un toc. Sí. Està tonejada, diguéssim. Exacte, seria sí, això. Sí.
1: Exactament. No mereix presentació, però no. Per si algú està una mica despistat, sí. És l'Estaca de Lluís Llach.
0: Sí, però vaja.
1: Arranjada per orquestra per Peter Hope i interpretada per la London Symphony Orchestra. I que em va semblar curiós perquè està inclòs en un disc que és bastant breu, que va fer la London Symphony el 2007, que es titula Catalunya Simfònica, amb 6 arranjaments orquestrals d'obres conegudíssimes catalanes, algunes amb autor, altres més de gaire popular, anònim. I jo m'he centrat en l'Estaca perquè jo crec que l'Estaca és la cançó en llengua catalana més coneguda a tot el món, amb el permís del Camp del Barça. Que...
0: Home, bé, sí.
1: Sí, el Camp del Barça jo crec que és més, és més coneguda que l'Estaca, però té més a veure amb el que va lligat que amb la cançó en si.
0: Certament.
1: Però com a cançó així, com independent, deslligada a qualsevol cosa, jo crec que l'Estaca ha marcat un abans i un després, perquè és una cançó de llibertat que durant el segle XX, com abans dèiem, es va adaptar amb moltíssimes llengües
0: molts
1: diferents
0: idiomes,
1: com a himne de llibertat.
0: I tant.
1: Recordo el cas, per exemple, a Polònia, amb tota la gent que era una mica opositora i que volia fer caure, diguéssim, l'estat socialista, a finals dels 80, per exemple.
0: Sí.
1: I perquè, si algú li interessa, està tot documentat, totes les versions, en un llibre que ha escrit el periodista Joaquim Vilarnau, que es titula L'Estaca, crònica d'una cançó sense fronteres.
0: Ah, molt bé, escolta, ens l'apuntem.
1: I si voleu començar a veure totes les versions i el seu context així, allà estan totes.
0: I tant.
1: Sí, al final, jo reivindico que també la clàssica, bueno, i el jazz, i una mica tots els estils han d'aconseguir d'alguna manera fer-se propis també i adaptar, com aquí feia la London Symphony, allò que són els grans himnes de la llengua catalana i que han calat molt en la memòria col·lectiva i en la memòria popular. Per què? Perquè és veritat, la reivindicar els compositors catalans és molt important, però clar, si després són molt tot de peces instrumentals, sense desmereixer, vull dir que és totalment normal fer música instrumental, clar, allà no hi ha el component de la llengua,
0: i
1: per tant,
0: amb
1: l'Estaca, el Cant de la Senyera, després una altra peça que portaré que també és conegudíssima.
0: Ja, i ara no ens la diu, per això
1: no,
0: ara dic
1: perquè, clar, mantenir,
0: una altra peça que portaré,
1: hem de mantenir el ganxo.
0: Exacte.
1: No, se l'han de fer seva, perquè és la manera que la gent aprengui el català. Al final, per mi la música no salvarà el català, però però la música jo crec que és una eina genial, de les més importants. Per exemple, per la gent nouvinguda, en quant a l'educació no formal, és a dir, val, més enllà de que vagin a fer un curs normatiu, formal, reglat, de català, quins llocs d'oci i de comunicació i de comunitat tenen persones nouvingudes que no parlen català per aprendre el català en un àmbit no formal? Per mi la música és un dels primers que em vindria al cap.
0: I
1: per tant, l'hem d'explotar. És a dir, la música per si sola no farà que la gent aprengui català, però ha de ser un potenciador dins de tota una estructura formal que sigui la que vehiculi aquest aprenentatge de la gent nouvinguda.
0: I tant. Carla, la música, aquesta música popular, per tant, tu hi estaries d'acord, és una de les millors eines per fer arribar la llengua a, per exemple, a persones que no siguin nascudes aquí?
2: Jo crec que sí. Al final la música et fa vibrar i et connecta amb coses que tu tens a dintre i per tant, pues, si de cop apareixen, bueno, músiques que et remouen, pues és normal que puguis tenir ganes de saber què diuen i llavors investigant. Jo recordo aprendre molt d'anglès quan era adolescent traduint cançons que jo escoltava en anglès al català. Llavors, al final, és el viatge
0: invers
2: de persones que no parlin català.
0: Clar. Sí, sí. I fins i tot també amb sèries de televisió.
2: Totalment.
0: Sí. És a dir, una persona, conec un cas concret d'una persona molt amant de la cuina i és una fan del joc de cartes. I llavors, esclar, pres català mirant el joc de cartes perquè li agrada tot aquest tema.
2: Sí.
0: Clar, a vegades les sèries també tenen aquest component.
2: I el Merlí component. També havia
0: sí. El Merlí, per exemple.
1: És que això demostra una cosa que és un... És un... La falsa dicotomia aquesta que cal trencada. No, si la llengua és simpàtica o és antipàtica.
0: Ah, no,
1: no,
0: i tant
1: no,
0: que no.
1: La llengua no és simpàtica ni és antipàtica. La llengua és necessària o no és necessària.
0: És útil o no és útil?
1: Bé,
0: seria
1: és el mateix.
0: Això,
1: o fins i tot directament necessària. Quan tu hi ha referents que són importants o espais que són importants o que són populars, i tu no saps la llengua i no te n'assabentes de res, l'aprendràs per assabentar-te'n. Si no hi ha cap espai on tu necessitis aprendre aquella llengua, simplement no l'aprendràs. I això
3: va... El problema, Sergi, és que ara mateix jo veig a Barcelona, et passeges per Barcelona i a Barcelona no és necessari saber el català. Està tot pensat pels guiris, pels turistes, pels expats... Jo, que em moc molt pel Palau de la Música i per la part del centre, jo no parlo dels barris, eh? I em sembla molt bé que els barcelonins i barcelonines mantinguin el català i estiguin allà al peu del canó defensant-lo. Però jo moltes vegades vaig a una cafeteria i la feinada que tinc perquè m'entenguin quan demano un cafè amb llet.
2: Sí, sí.
1: Sí.
3: És vergonyós. Llavors, vivim en una societat on la majoria de nouvinguts no necessiten el català per viure a Catalunya.
0: Escolteu, no, sí que és veritat que hi ha doncs, zones de Barcelona doncs, que és difícil doncs, que t'atenguin en català, això és una realitat.
2: Total. El que passa que, Barcelona és molt grossa, també.
0: Què s'hi pot fer? Què faries tu, Marta Pons?
3: Bueno, jo particularment, a nivell de Marta Pons, ara quan vaig a una cafeteria i demano un cafè amb llet, encara que la persona que m'està atenent no m'entengui, jo no canvio.
0: Mantenir la llengua.
3: I segueixo de, vinga, un cafè amb llet. I li dic més a poc, un cafè amb llet de cibada.
0: Doncs és una opció la mar de lícita, no? Molt bé, Oriol. Molt bé, Oriol. I ara, després d'això, parlarem encara d'un altre gran tema. A veure.

0: I això sí que és un himne.
1: Sí.
0: És l'himne en majúscula, podríem dir, gairebé. Sí, no?
1: Podria ser l'himne de Catalunya, pràcticament.
0: Podria.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Que és el Virolai, que... Sí. Que l'hem sentit molts cops, però per qui no sigui cristià, no estigui gaire posat en el context.
0: Sí.
1: I en la cultura cristiana, és una lloança a la Verge de Montserrat, composta per Josep Rodoreda i amb lletra de Jacint Verdaguer, el 1880, coincidint amb el mil·lenari de la data en què suposadament es va trobar el primer rastre de la Verge de Montserrat en una cova. I, clar, gran part de la condició d'himne és, evidentment, contextual, perquè al ser una peça religiosa era de les poques peces vinculades al catalanisme que ni la dictadura de Primo de Rivera ni el franquisme va poder prohibir totalment, no? Suposo que la devien intentar amagar i arraconar, però com que era una cosa eclesiàstica, o semi-eclesiàstica, doncs no ho podien prohibir totalment. I a mi m'agrada perquè és una cançó que a dia avui ha canviat totalment de context. Vull dir, que una cosa que és religiosa soni en camps de futbol, en pavellons de bàsquet.
0: I dius que sona al camp del Barça?
1: Sona al camp del Barça, sí. Sona a la grada d'animació des de ja fa un temps.
2: I canta l'ololó, no?
1: No, es canta amb la lletra.
0: Amb la lletra, seria fatal.
1: Com Rosa d'Abril i tot. Al final hi ha algú que se li escapa i ja fa perquè no se la sap sencera. Però no, i també, jo l'he sentit molts cops també en festes majors, en versions pop, rock, punk, reggae, el que, de qualsevol manera, no? I és el major exemple de com ens hem de fer nostres peces que poden venir d'un entorn clàssic, religiós, o d'aquesta tradició, diguéssim, més antiga i del món de la clàssica, i que tothom se la faci seva. Vull dir que aquí l'estac era el cas invers,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I aquí he portat el cas al revés. I jo crec que això és bàsic. És bàsic perquè al final, jo crec que després en parlarem amb l'última peça que portarà la Carla, però jo crec que és important que la gent senti que hi ha coses que sonen a llocs molt quotidians,
0: sí,
1: i que sonen en català. Perquè és al final el que farà despertar la gent de dir o visc d'esquena tot això, o una mica n'he d'aprendre, no? I perquè hi ha una part, hi ha gent que viu d'esquena, que la Marta abans es queixava, i és veritat, però hi ha gent que viu d'esquena perquè tornem al mateix, és això, si no surts del centre de Barcelona, és veritat, t'ho posen tot en anglès i no et cal parlar català, castellà te'n farà falta, però segurament fins a un cert punt, i amb anglès i una mica castellà vas trampejant, no? I el que cal és que la gent es trobi amb coses en català. I la música és una d'elles. I que vull viure d'esquena això molt voluntàriament, o llavors farà un esforç. Clar,
0: I ara, si no ho recordo malament, em sembla que el 2017, davant de la Conselleria d'Economia, també es va cantar el Virolai, que va fer la volta al món amb uns vídeos, sembla recordar. Per tant, una peça, diguéssim, doncs que la gent la pot cantar en qualsevol moment. I agafa, es ressignifica i diferents significats. I ara sí, acabem amb la peça que ens porta la Carla, que podríem dir que té com dues parts bastant diferenciades, aquesta peça. Seria una cosa així, no?
2: Sí.
0: Doncs vinga, a veure.

0: Carla, què tenim aquí?
1: D'himne en himne, no?
0: D'himne, sí.
1: I tiro perquè me toca. Doncs, bueno, és els Segadors, com segurament tothom haurà pogut reconèixer. Però la curiositat és que aquesta versió està interpretada per la Liberation Music Orchestra, que és una banda muntada per un contrabaixista que es deia Charlie Hayden, i els arranjaments els va escriure una compositora que es deia Carla Bley.
0: Molt bé.
1: Aquest tema està en un disc que es diu The Ballad of the Fallen, publicat l'any 1983, i l'he portat perquè la música, rumiant una mica sobre tot aquest tema, doncs, al final la música també és política, no? I Charlie Hayden era una persona, era americà, era blanc, però va tocar amb Ornette Coleman i, per tant, va viure en pròpies carns l'alt racisme que va patir el saxofonista. Llavors, bueno, era una persona com molt compromesa a nivell social i polític, i com a data així curiosa, pues, va passar una nit empresonat a Portugal perquè va dedicar una cançó al moviment negre d'alliberament de Moçambic i d'Angola. Llavors, sí, sí. I en aquell moment, pues, hi havia la dictadura de Salazar i el van empresonar una nit. Però llavors ell, doncs, en aquest disc i amb aquesta orquestra, doncs, es dedicava a tocar himnes o cançons vinculades a moviments socials.
0: Molt bé.
1: També hi ha una versió de la Santa Espina que em sembla molt guai. I després també, com rumiant això, vaig llegir...
0: Aquesta seria la segona part.
1: Aquesta era la segona part.
0: La segona part, a veure...
1: Meravellós.
0: Meravellós.
1: Solo de contrabaix.
0: Ai, el solo de contrabaix.
1: Quina... Que poc imparcial que sóc.
0: No, home, no, està molt bé, està molt bé.
1: Vaig llegir una entrevista amb el... O sigui, canviant una mica de tema, però no tant, amb el Mamadouche, que sí. És el cantant aquest que està ara com super de moda.
0: Sí.
1: I ell explicava, pues, que fa 15 anys notava que la música en català que hi havia... pertanyia una mica com a un moviment polític concret. I, per tant, ara mateix celebrava que hi hagués molta més música en català i no vinculada en la política. I hi he estat rumiant i no tinc clar què és el que... Si és que hi ha algú bo o algú dolent. Vull dir que no sé si dedic que una cançó que digui que la Marina està morena sigui algú a celebrar i a voltar per tot Catalunya, no? Però, bueno, en tot cas, existeix i ara mateix, pues, hi ha molta més música en català i potser això sí que és algo que hem de celebrar i els músics hem de tenir clar, pues, que tenim... Ens impliquem o no políticament de forma explícita, però com a artistes crec que tenim un deute o un deure de manifestar-nos d'alguna manera perquè tenim una altaveu. Llavors, fer música en català i portar-la a Catalunya i al món, doncs, és una manera, doncs, de fer viure el català i d'explicar, pues, que aquí a Catalunya, pues, parlem aquest idioma i és el nostre idioma, no?
0: I tant. Sí. Sergi, t'avem.
2: No, jo, d'aquesta reflexió, jo estic super a favor de que hi hagi aquestes cançons. És a dir, als Figaflaues o als Tiets, jo la crítica que els faria és fa falta posar al mig de la lletra la Marina està morena, lo rompe, lo rompe, ho trenca.
1: Total.
2: No podem dir només en català.
0: Exacte, jo vaig quedar ben parada quan vaig sentir això.
2: Jo la crítica la faria per aquí, però a mi em sembla genial que... És a dir, les cançons supervendes existeixen a tot el món i en català també hi han de ser. I ocupen un espai que si no ocuparia una cançó en castellà o en anglès. I a més, és el que fa que sonin sempre una festa major i hi hagi més alt de percentatge en català i la Marina està morena al Coti per Coti. És el que feia que durant els dos últims anys sentissis almenys, quasi segur, durant... Si tu anaves a una discoteca, sentissis almenys una cançó en català.
0: Sí, sí, sí.
2: Sense elles dues no en senties ni una. Doncs bé, evidentment és molt pobre que n'hi hagi una o dues amb les hores que dura una discoteca, però bé, més val començar per una o dues que per cap.
1: Absolutament.
2: I per tant, els hi podem fer aquestes crítiques, però jo crec que com a fet existencial hi han de ser de la mateixa manera que podem reivindicar i podem demanar i exigir que hi hagi més música amb un clar contingut polític i connotat, que això crec que són dues... dues reivindicacions complementàries.
1: Sí, poden conviure.
2: Exacte, i que poden conviure, que no és una cosa dicotòmica on una invalida l'altra.
0: Doncs amb aquesta idea final acabem el nostre programa dedicat a la relació entre la música i la llengua i anem a la nostra audició, d'acord?
2: Perfecte.
0: Som-hi.
3: Les músiques de les empoderades en concert.
0: Noies, què sentirem?
1: Començarem per el tango.
0: Ai, el tango.
1: Que tornar.
0: Abans hem dit...
1: Abans he dit que era un bolero, però és un tango.
0: Molt bé.
1: Però és la versió traduïda de la Magalí Sare i el Manel Fortià, que es diu Tornar.
0: Perfecte, continuarem.
2: Doncs ara sentirem Naixement al Palau, d'Anna Campmany, al cor de cambra del Palau de la Música i dirigit per Xavier Puig.
1: Seguirem amb l'Stabat Mater Opus 73, Cuando Corpus Mortieur, dirigit per Salvador Brotons i interpretat per la OBC, la Coral Carmina, Lieder Camera i Edmond Colomer.
0: I acabarem
1: amb Els Segadors, interpretat per la Liberation Music Orchestra, dirigida per Charlie Hayden.
0: Doncs moltes gràcies a tothom. Gràcies Marta Pons, Sergi Núñez, Carla González, gràcies Oriol Pinar. Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades.
3: La clàssica del futur.

0: És deliciós, senyor marquès.
1: És dels vostres boscos?
2: Naturalment. Com? No teniu gana, estimada?
1: No vull que em poseu a la picota si menjo algun dels vostres faisans, senyor.

0: com s'entén, castigar la meva dolça promesa, la que ha de ser el repòs de la meva bellesa i la mare dels meus fills.
1: Un camperol està turmentat a la picota per haver caçat un d'aquests faisans. Temo que no feu el mateix amb nosaltres.
2: Però nosaltres no som camperols, estimada Olímpia. A nosaltres mai no ens passa res.
3: A França hi viu 1 milió de persones.
4: No és cert, són 25 milions.
3: A França hi viu 1 milió de persones. Els altres 24 milions no vivim a França i morim.
2: Però això vindrà un dia que s'acabarà.

0: En aquesta tarima hem d'actuar?
1: Espero que hagin fet fora l'inquilí.
0: No, jo em nego a actuar on es dona tortura als pobres desgraciats.
1: No siguis llepafils.
2: Vaig a donar-li de menjar.
1: Treu-t'ho del cap i posa-t'ho als peus. Acabaries com ell. No es pot prendre res dels boscos del senyor Marquès. Ni una pinya, ni un bolet, ni un feix de llenya. Res!
3: Aquest pobre home es pot considerar un afortunat perquè ha mort abans que els altres. S'ha estalviat molts patiments.
4: Déu l'hagi perdonat, que deixa dona i quatre infants, eh? Però les lleis són per complir-les.
5: Una cosa són les lleis i una altra molt diferent, la justícia. La llei ha de ser universal a tots els estats i els mortals, siguin qui siguin, són iguals davant d'ella.
6: Però qui diu aquestes atrocitats?
5: Un savi, de Geon.
2: Jo també llegeixo els escrits d'aquest gran home.
5: Coneixeu la justícia contra la llei?
2: I tant! Però el meu favorit és el discurs per l'abolició de l'esclavitud.
5: Sí, sí.
6: Esclavitud!
7: Volter Rousson, dinero de Geon. El mal que estan fent s'escampa pel món.
6: Us prohibeixo que llegiu aquests filòsofs corruptes!
5: No!

0: S'acaba aquí el quartet de corda en si bemoll major, opus 4, de Jan Sibelius. Sentíem el Sibelius Academy Quartet.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat.
1: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
2: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
3: Avui us saludem per anar fins a la Basílica de Montserrat per sentir un dels concerts que formen part de la celebració del mil·lenari, és a dir, la celebració de la fundació del monestir de Montserrat per part d'Oliba, abat de Ripoll i de Cuixà i bisbe de Vic. La història, de fet, es remunta una mica abans del 1025, quan cap al 880, a finals del segle IX, a la muntanya de Montserrat hi havia una petita ermita dedicada a la Mare de Déu. Però és el 1025 quan un grup de monjos de Ripoll enviats pel seu abat van construir el monestir benedictí al costat de l'ermita. I el que sentirem dins d'aquest marc de celebració és una obra d'un compositor que ho va ser monjo benedictí del monestir de Montserrat, Anselm Viola. Ell va néixer el 1738 a Torroella de Montgrí i va passar bona part de la seva vida a Montserrat, que és on va morir el 1798. Per tant, va viure el moment de la il·lustració, un moviment que promoia, entre altres, el racionalisme i el liberalisme oposats als poders reials i eclesiàstics. Els monestirs, però, continuaven sent centres musicals importantíssims, per bé que el gust cortesà anava guanyant terreny i la música i els músics començaven a desvincular-se'n. Era el moment de la transició del barroc cap al classicisme. Viola, per exemple, va néixer quan Bach encara vivia a Leipzig, 12 anys abans que morís el 1750, i que aquesta fos la data de referència de la fi del barroc musical. Viola va morir el 1798, quan Mozart ja feia 7 anys que havia mort, i quan Beethoven en feia 6 que vivia a Viena, i quan Haydn, ja gran, 6 anys més gran que Viola, acabava d'escriure La creació. Viola es va formar a Montserrat i va coincidir més tard amb Narcís Casanoves, en un moment en què hi havia el ressò de la música fantàstica de Francesc Valls a Barcelona i més tard d'un jove Carles Baguer, format amb el seu oncle, Francesc Mariner, Baguer és qui va introduir el classicisme simfònic a Barcelona. I Baguer, a Barcelona, probablement hi va conèixer un antic escolar, Ferran Sor, que havia estat alumne d'Anselm Viola. D'aquesta manera l'han posat al context de la seva època, en aquella segona meitat de segle XVIII, d'on prové aquesta missa extensa que sentirem avui, la missa Alma Redemptoris Mater, música esplèndida, ja ho veureu, d'Anselm Viola, que interpretaran els solistes del concert Ellen Lloyd, Robert Soprano, Justina Baitkute, contralt, Héctor Ruiz, tenor i Franco Oportus, baix. Canten amb l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, amb Mercè Sanchís a l'orgue i amb el Bach Collegium Barcelona, que dirigix Pau Jorquera. De tots aquests intèrprets en sabrem coses després que hagin interpretat aquesta missa al Alma Redemptoris d'Anselm Viola, des de la gravació que va fer Catalunya Música l'abril del 2025 a la Basílica de Montserrat dins del marc del mil·lenari.

Música fantàstica per descobrir, música per degustar, música per saber que existeix i per guardar-li un lloc dins del repertori. Música composta per Anselm Viola, nascut a Torroella de Montgrí l'any 1738. Va ser monjo benedictí a Montserrat i va passar bona part de la seva vida i allí és on va morir l'any 1798. I a la Basílica de Montserrat és on es va fer el concert que us oferim a Catalunya Música, aquest concert que forma part dels actes de celebració del mil·lenari de Montserrat, un enregistrament de l'abril del 2025, en què hi hem sentit aquesta obra, la missa Alma Redemptoris Mater d'Anselm Viola, en la versió d'Ellen Lloyd Roberts, soprano, Justina Baitcute, contralt, Héctor Ruiz, tenor i Franco Oportus, baix, amb l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, el Bach Collegium Barcelona, Mercè Sanchís a l'orgue i Pau Jorquera a la direcció. L'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat és fundada la temporada 23-24. Fa poc, per tant, de la fundació d'aquest cor que apareix amb la voluntat de tenir un cor mixt a Montserrat amb la missió de cantar en els actes litúrgics un cap de setmana al mes. Aquesta Escola Cantorum està formada per prop de 40 nois i noies d'entre 17 i 24 anys amb formació musical i experiència coral. Pel que fa al Bach Collegium Barcelona, és fundat el 2018 i dirigit per Pau Jorquera. És un cor i orquestra especialitzats en la interpretació de la música antiga, especialment de la música de Johann Sebastian Bach. Pel que fa a l'orquestra, la lidera la violinista Adriana Alcaide. Mercè Sanchís, des del 2009, és l'organista de l'Escolania de Montserrat i, finalment, Pau Jorquera actualment és el nou director de l'Escolania de Montserrat, després que durant els últims 11 anys la dirigís Llorenç Castelló. Jorquera és nascut a Barcelona l'any 1982. Ha fet estudis de direcció coral a l'ESMUC, a més de cant, piano i composició.

Érem a la Basílica de Montserrat sentint fora de programa aquest fragment extret de la Missa Alma Redemptoris Mater, que és l'obra que us hem ofert en aquest concert d'avui. Música d'Anselm Viola. Ara n'hem tornat a sentir el Kyrie, un concert el d'avui que es va fer l'abril del 2025 dins del marc del mil·lenari de Montserrat i on hi van participar tots aquests intèrprets. La soprano galesa Ellen Lloyd Roberts, la contralt de pares lituans nascuda a Roma Justina Baitkute, el tenor valencià nascut el 2001 Héctor Ruiz i el baix xilè Franco Portus. Han cantat amb l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, amb el Bach Collegium Barcelona, amb Mercè Sanchís a l'orgue i amb Pau Jorquera dirigint. Aquesta versió d'aquesta missa d'Anselm Viola, que és un compositor esplèndid de ple segle XVIII, va néixer a Torroella de Montgrí el 1738, va morir a Montserrat el 1798, era contemporani, per tant, entre altres, de Franz Josef Haydn, de Wolfgang Amadeus Mozart, d'Antonio Salieri i més a prop va compartir espai al monestir de Montserrat amb Narcís Casanoves i va ser el professor de Ferran Sor. Per tant, Anselm Viola, avui protagonista amb la seva música d'aquest concert que va enregistrar Catalunya Música dins del marc de la celebració del mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat per part de l'abat Oliva. Això passà ahir l'any 1025, quan un grup de monjos de Ripoll enviats pel seu abat van construir el monestir benedictí al costat d'una ermita que ja provenia del segle IX. I de quin ha sorgit aquesta obra esplèndida d'Anselm Viola que us ha presentat qui us parle? Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, de moment us proposem de sentir una gravació amb Victòria dels Àngels, que canta amb la Simfònica de Boston dirigida per Charles Munch. Interpreten Les nits d'estiu, l'opus 7 d'Héctor Berlioz.

Aquestes eren les nits d'estiu d'Héctor Berlioz, l'opus 7, en un enregistrament de Victòria dels Àngels amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Charles Munch. Reculem en el temps i del segle XIX de Berlioz ens n'anem cap al XVIII de Bach amb la cantata número 66, Erfreut euch, ihr Herzen, alegreu-vos, cors, canten Kai Wessel, James Taylor i Peter Cui amb el Collegium Vocale de Gant i sota la direcció de Philipp Herrewege.

0: Aquesta era la cantata Erfreut euch, ihr Herzen, alegreu-vos, cors, el número de catàleg 66, de Johann Sebastian Bach, en les veus de Kai Wessel, James Taylor i Peter Cui, amb el Collegium Vocale de Gant i la direcció de Philipp Herrewege.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Amadíssims enemics, si algú...
5: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir els dos motets per a cor a 5 veus, opus 29 de Johannes Brahms, en la versió del cor de la ràdio del nord d'Alemanya, sota la direcció de Günther Jena.

0: Fins aquí els dos motets per a cor a cinc veus, opus 29 de Johannes Brahms. En sentíem un enregistrament de l'any 1982 a càrrec del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigit per Günther Jena.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: La següent proposta que us fem avui és la de l'audició del concert per a violí, corda i baix continu en mi major, catalogat amb el número 1042 de Johann Sebastian Bach. Aquesta gravació que us oferim la van fer l'any 2000 el violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

El violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Berlín interpretaven el concert per a violí, corda i continu en mi major, catalogat amb el número 1042 de Johann Sebastian Bach.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara podrem sentir la sinfonia número 2 en mi bemoll major de Charles Cournot en la versió de l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Neville Marriner.

0: Fins aquí la sinfonia número 2 en mi bemoll major de Charles Gounod. Sentíem l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Neville Marriner.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.

Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Què tal? Com esteu? Salutacions cordials als qui farem possible aquesta tarda a l'Òpera la sintonia de Catalunya Música, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Avui obrim un parèntesi, perquè el d'avui podria ser un programa com un altre, i en part ho serà a la seva secció final, dedicada a una gran veu d'això que anomenem l'edat d'or de la fonografia operística. Perquè, de fet, aquest és un programa normal, o no? Perquè el parèntesi es deu a una curiosa i feliç casualitat en forma numèrica. I és que el programa que escolteu a l'emissora de Catalunya Música en aquesta 24a temporada és el número 1000 d'aquesta tarda a l'Òpera.

tòpic obliga per brindar a la salut d'aquests 1.000 programes que hem fet possible un equip extens, si tenim en compte tots els noms que han passat pel davant i pel darrere d'una tarda a l'òpera. Pel davant, els qui hem ocupat els micròfons de Catalunya Música, i al darrere tots els tècnics de so que han vetllat per la salut sonora d'un programa que avui, com us dèiem, serà una mica especial. I, evidentment, brindar a la salut d'aquests, voldríem anomenar, 1.000 primers anys d'una tarda a l'òpera és tota una declaració de principis, especialment si ho fem amb una versió brillant com aquesta que canten Jaume Aragall i... la grandíssima Pilar Lorengar, que d'alguna manera són també o formen part d'aquesta edat d'or de la fonografia operística que ha ocupat aquestes dues últimes temporades del programa. Però hauríem de fer una mica d'història i recordar, per exemple, que el setembre del 2002 ens oferia la possibilitat de plantejar un nou programa a la sintonia de Catalunya Música, suplint un espai ja naturalment operístic els diumenges a la tarda. I va ser així com va tenir lloc aquest primer programa d'aquella primera temporada, a la qual ens seguirien 23 més fins a arribar avui. Això vol dir que la propera temporada, que serà precisament la del 40è de Catalunya Música, celebrarem o celebraríem 25 anys de programació ininterrompuda, per bé que els formats han canviat i que l'estructura d'aquest programa també ha viscut una metamorfosi i una transformació fins a arribar al format actual. Quedaven enrere, aquell setembre del 2002, unes primeres emissions de l'extingida emissora Filadeu, que a partir del febrer de 1999 va estar també a la graella radiofònica. A febrer del 99, a partir també de la temporada 99-2000, 2000-2001 i 2001-2002, fins a arribar a aquell setembre del 2002. Unes temporades en la que aquest qui us parla va aprendre a fer ràdio professional amb excel·lents companys de viatge. Una idea inicial, la d'una tarda a l'òpera, que era la de formar, informar i il·lustrar. Formar en el que és l'art operístic, informar, perquè evidentment estem en un mitjà radiofònic, això vol dir periodístic, i òbviament il·lustrar, perquè la ràdio és eminentment il·lustració. Un programa que incluïa en aquells primers formats de les primeres temporades d'una tarda a l'òpera l'audició d'una òpera sencera i després un magazín amb entrevistes, dossiers d'òpera, dossiers de cantants, concursos, actualitat i seccions també de col·laboradors fixos. Pere Andreu Geriot, Xavier Sesté, Eulàlia Benito, Mònica Pagès o Alba Quinquillà, entre d'altres. I aquell setembre del 2002, què passava? Doncs que recordàvem una efemèride, el 25è aniversari de la mort de Maria Callas. L'ocasió, per tant, era propícia per oferir una òpera protagonitzada per aquesta extraordinària soprano nord-americana d'origen grec. I és per això que vàrem iniciar les primeres emissions, els primers programes, amb alguns títols operístics cantats, protagonitzats per Maria Callas. I quin va ser el primer títol que vàrem programar? Doncs ni més ni menys que una gravació de 1955 realitzada a la Scala de Milà de l'òpera Andrea Chenier d'Umberto Giordano, amb direcció musical d'Antonino Botto i amb la col·laboració o amb la participació en el paper titular ni més ni menys que de Mario del Mónaco.

Un fragment de la gravació feta a l'Escala de Milà el 1955 d'Andrea Xenia, d'Umberto Giordano, amb les veus de Maria Callas i de Mario Del Monaco, amb direcció musical d'Antonino Botto. Un enregistrament de 1955 que servia com a primera emissió d'una òpera sencera a la tarda a l'òpera que iniciava el seu recorregut a la Sintonia de Catalunya Música aquell setembre del 2002, aprofitant també l'efemèride, com us dèiem abans, del 25è aniversari de la mort de Maria Callas. Un programa que constava, com us dèiem abans, d'un magazín amb diverses seccions on hi havia, per exemple, entrevistes. Entrevistes a cantants, a compositors, a directors artístics, a directors d'escena, a directors d'orquestra, a col·legues de crítica musical i operística o personalitats del món cultural, científic o artístic, en el que va constituir una secció que varen fer unes d'aquelles temporades anomenada l'Òpera dels Famosos. Aquí, evidentment, el paper de la producció va ser clau per l'èxit d'aquelles emissions i per poder portar davant dels micròfons de Catalunya Música algunes primeres espases del món operístic. Les figures de Cefa Vallhonrat, Susanna Bonany, Núria de la Fuente o Sara Utrillo varen ser clau en aquells programes i en aquelles entrevistes. Entrevistes que, evidentment, tenien molt en compte el panorama de casa i, per tant, els creadors o els intèrprets de casa nostra. Aquell 2002, en concret, el 7 de maig, havia mort Xavier Montsalvatge, a qui vàrem entrevistar en l'etapa de Filadeu a la Sintonia de Catalunya Cultura. I aprofitant la vinentesa, va ser també Xavier Montsalvatge present amb algunes de les seves òperes. Per exemple, la famosa Voce in off, de la que ara sentim el fragment de la cinta magnetofònica amb la veu d'Antoni Comas i l'acompanyament de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu dirigida per Antoni Ros Marbà.

La veu en off, la veu d'una cinta magnetofònica de l'òpera Una voce in off de Xavier Montsalvatge amb la veu d'Antoni Comas i l'acompanyament de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu dirigida per Antoni Ros Marbà. En aquells magazins sovint parlàvem a l'entorn de les òperes que es programaven al Liceu, ja fos amb els dossiers dedicats a cadascuna de les òperes o bé òperes que podríem dir satèl·lit a l'entorn de la mateixa temàtica d'aquell títol, però també dates emblemàtiques que podrien tenir un cert rerefons o una certa ressonància operística pel que fa a la temàtica i, per exemple, per Tots Sants, tenint en compte aquella vella tradició de representar algunes obres vinculades al mite de Don Joan, com el Burlador de Sevilla de Tirso de Molina o el Don Juan Tenorio de Zorrilla, va ser habitual que per Tots Sants programéssim algunes òperes sobre temàtica donjuanesca més enllà, evidentment, del Don Giovanni de Mozart. Seria el torn, per exemple, del Don Giovanni Tenorio de Gazzaniga, de la qual ara sentim l'ària de l'Itàlia e l'Alemanya, que canta el criat Pasquariello, el criat de Don Joan, en aquesta versió de Gazzaniga d'una òpera estrenada el 1787, el mateix any que Mozart estrenava el seu Don Giovanni amb llibret de Lorenzo da Ponte a la ciutat de Praga. Sentim la veu de Ferruccio Furlanetto amb la intervenció en el paper de Donna Elvira de Luciana Serra, amb l'acompanyament de Tafel Music dirigida per Bruno Weil d'una gravació realitzada l'any 1991.

Era l'àrea de l'Itàlia i l'Alemanya, l'equivalent de la famosa àrea del catàleg Madamina il catalogue questo del Don Giovanni de Mozart, en aquesta ocasió amb la ploma de Giuseppe Gazzaniga, autor d'un Don Giovanni Tenorio, estrenat el mateix any que el Don Giovanni de Mozart, en aquesta ocasió el 1787 a la ciutat de Venècia. Sentíem la veu de Ferruccio Furlanetto, la intervenció en el paper de Don Elvira de Luciana Serra i l'acompanyament del conjunt instrumental Tafel Music en direcció de Bruno Weil, d'una gravació feta l'any 1991. Però, com us dèiem, aquells dossiers de la tarda a l'òpera, a partir d'aquella primera temporada, en aquells ja primers programes, fins a arribar a l'actual, el del número 1000, constituïen en bona part una de les peces clau d'aquell programa, especialment aquells dossiers vinculats a les òperes del Liceu, quan es programava un títol determinat i dedicàvem un dossier. Per exemple, el que vàrem dedicar a l'òpera Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, que tornava al Gran Teatre del Liceu amb la Zerbineta, la grandíssima Zerbineta d'Edita Gruberova, que va passar també per davant dels micròfons de Catalunya Música, a la que vàrem realitzar una recordadíssima entrevista. Sentim ara el cèlebre Grossmächtige Prinzessin, que canta Ariadna en l'òpera de Richard Strauss amb l'acompanyament i la direcció musical de Calbum.

Memorable versió del Grossmächtige Prinzessin que canta Zerbinetta a l'òpera Ariadne auf Naxos de Richard Strauss amb la veu inconfusible d'una de les més grans Zerbinetes de la segona meitat del segle XX, Edita Gruberova, aquí amb la direcció de Carl Böhm. Una òpera a la que vàrem dedicar un dossier en aquella primera temporada del programa que sintonitzeu a càrrec d'una soprano que també va passar, com dèiem, davant dels micròfons de Catalunya Música. I més enllà de les efemèrides i més enllà de les programacions de dossiers més o menys temàtics, també de vegades vàrem celebrar alguns caps d'any quan el programa coincidia amb el 31 de desembre a recordar un dels moments més escomosos de l'òpera, que són els brindis. I si començàvem aquest programa amb l'emblemàtic brindis de la Traviata, ara us oferim un altre, potser no tan conegut, i és que de brindis n'hi ha moltíssims. Òperes com Così fan tutte, òperes com Marina, òperes com L'holandès errant, òperes com La Bohème, i també aquest Beatrice Benedict d'Hector Berlioz, de la qual ara sentim Le Vin de Syracuse, amb la veu d'Eric Schilling i l'acompanyament dels St. Anthony Singers i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Colin Davis en una gravació de 1963.

La Vent de Syracuse, un brindis que es canta a l'òpera Beatriz de Benedict d'Héctor Berlioz, inspirada en la comèdia shakespeariana Molt soroll per res. Sentíem la veu d'Eric Schilling i l'acompanyament dels St. Anthony Singers i l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Colin Davis en una gravació de 1963. I els temps canvien, i els temps transformen, i els temps també ens transformen, i Tao, és a dir, tal com coneixem aquí dintre una tarda a l'òpera, també es va anar transformant. I es va, podríem dir, giberitzar, perquè de les 4 hores inicials ha passat aquesta hora, tenint en compte que aquelles 4 hores inicials incluïen sempre l'audició sencera d'una òpera. I és cert que hi ha òperes que duren 2 hores i mitja, però també n'hi ha que en duren més de 3, i fins i tot a la ratlla del 4 i superant aquelles 4 hores. Oi, senyor Wagner? Malgrat tot, els objectius continuen sent els mateixos. La idea d'il·lustrar, de formar i d'informar amb un mitjà eminentment sonor com és la ràdio, eminentment periodístic i a partir d'un art no difícil, però sí complex, que requereix certa formació com és l'òpera. I és així com es varen modificar moltes coses, caretes, separadors, sintonies d'entrada, sintonies de sortida i també els tècnics. L'enyoradíssim Alfred Marín, el pare sonor de l'identitat musical d'aquesta tarda a l'òpera, també el nostre company Dani Guinot, ja jubilat, i molt més joves, en Pau Blasi i l'Oriol Pinart. A tots ells cal unir també els puntuals suplents de la casa, que també han fet una molt bona feina al servei d'aquesta tarda a l'òpera. Això fins i tot en temps de pandèmia, en temps de Covid, i és que ni aquesta refotuda pandèmia ens va aturar ni ens va callar. I és que amb mascareta o sense mascareta, des de casa o com fos, i gràcies també a la col·laboració d'en Gerard Font, la tarda a l'òpera va continuar entre el mes de març del 2020 i aquell juny d'aquell any tan fatídic i oblidable. La tarda a l'òpera, també amb Covid, com la resta de la programació de Catalunya Música, va seguint oferint-vos el millor de nosaltres mateixos i sempre al servei del que pot oferir una emissora pública com aquesta. Però, com us dèiem, la vida continua i el programa d'avui, malgrat que té aquesta part de celebració i de record, també vol tenir la continuïtat, d'acord amb la normalitat d'aquestes temporades, la 23ena i l'actual 24ena, a l'entorn de l'edat d'or de la fonografia. I avui tocava, i avui toca, parlar també d'una gran veu a la que dediquem part d'aquest programa. Ni més ni menys que la veu de la soprano alemanya Hildegard Behrens, nascuda a Basel, Alemanya, el 1937 i morta a Tòquio l'any 2009. Una soprano eminentment dramàtica, de repertori extens, de Mozart a Alban Berg, passant per Wagner o Richard Strauss. Una dona que va estudiar violí i també dret i que va debutar en el paper de comtessa d'Almaviva de les Noces de Figaro a Friburg l'any 1971 i poc després el gran pas que va fer a la Deutsche Oper de Berlín. Una soprano molt reclamada en diversos festivals i teatres d'arreu del món, gran comunicadora amb la seva veu i també amb les prestacions actorals de primeríssim ordre. Una intèrpret, com us dèiem, wagneriana, straussiana i també una grandíssima Eleonora del Fidelio de primera categoria i que aquí a Barcelona vàrem tenir l'ocasió d'escoltar-la en el marc de dues de les temporades del Liceu en l'exili forçat per l'incendi que havia destruït el teatre l'any 1994. L'any 95 cantava la Eleonora del Fidelio de Beethoven en una audició en versió de concert al Palau de la Música Catalana, al mateix recinte on l'any 1998 interpretaria un altre dels seus grans cavalls de batalla, mai millor dit, en el paper de Brunilda de La Valquíria, la primera jornada i segona de les òperes que integren la tetralogia wagneriana, L'Anell del Nibelung. Ara l'escoltarem en una gravació mozartiana enregistrada l'any 1983 al Metropolitan Opera House de Nova York en ocasió de la primera audició, de la primera representació que el teatre nord-americà acollia d'una òpera estrenada 201 anys abans. Parlem de l'Idomeneo, de Mozart, de la que Behrens fa una veritable creació del paper d'Electra. La sentim ara en l'ària di furore, podríem dir pràcticament ària de bogeria del tercer acte d'Oreste Daiace. Dirigeix James Levine.

I el públic enfolleix després d'aquesta interpretació vibrant, intensa, apassionada, rebuixada, eminentment expressiva i gairebé podríem dir expressionista, cantalluda, de Hildegard Behrens al servei de d'Oreste Dayache, l'àrea de follia d'Electra en el tercer acte de l'òpera Idomeneo Redicreta de Wolfgang Amadeus Mozart. L'acompanyava l'orquestra del Metropolitan Opera House de Nova York amb direcció de James Levine, una gravació de 1983 que suposava, com dèiem, la primera vegada que el teatre novaiorquès acollia unes representacions d'Idomeneo, òpera que s'havia estrenat 202 anys abans, el 1781, a Munic. I ara una gravació en estudi amb la que acabarem el programa d'avui. Un altre dels referents de Behrens, dèiem, és el Tristany i Isolde, de la que va fer una veritable creació, juntament, per generació, amb Gwynedd Jones i suplint la gran generació, per entendre'ns, de la Flagstad o de la Birgit Nilsson abans de les actuals Isoldes, Walter Altmaier i ara, sí, definitivament, Lise Davidsen. Escoltem, doncs, el Mil d'un Leise, el traspàs o la mort o la transfiguració d'Isolde, el tercer i últim acte de l'òpera, en l'enregistrament que el mateix any d'aquelles funcions a Nova York, l'any 1983, feia Hildegard Behrens quan comptava amb 46 anys davant de Leonard Bernstein i de l'orquestra de la ràdio bavaresa. És Mil d'un Leise, el passatge conclusiu del drama musical de Richard Wagner amb la veu de Hildegard Behrens.

Milt und Leise, la transfiguració, la mort, el traspàs, digueu-li com vulgueu, d'Isolde, al final del Tristany Isolde de Richard Wagner, amb la veu inconfusible, personalíssima, de Hildegard Behrens, amb acompanyament de l'orquestra de la Ràdio Bavaresa, amb direcció de Leonard Bernstein, en una gravació en estudi de l'any 1983. Moment per posar punt final a aquest programa d'avui tan especialíssim, el programa número 1000 d'Una tarda

L'òpera a la sintonia de Catalunya Música en aquesta temporada 24 d'aquest programa que la temporada que ve farà o faria 25 anys en el marc d'una emissora que en celebrarà 40. Molt contents i molt content en particular aquest qui us ha parlat, Jaume Radigales, de poder seguir amb vosaltres i que vosaltres seguiu també amb nosaltres, sempre en bona companyia i sempre aprenent també dels vostres comentaris, de les vostres crítiques, siguin positives o siguin negatives, però sempre constructives, al servei d'això tan meravellós que anomenem òpera. Oriol Pinart, el muntatge musical, també us saludo avui d'una manera especial d'aquest programa que s'acomiada i que ho fa d'una manera molt emocionada i d'una manera molt especial dient-vos allò que hem dit tantes i tantes i tantes vegades al llarg de 1000 programes i al llarg de 24 temporades. Sigueu feliços.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Bukhov i un final brillant amb l'Ocell de Foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Aquesta temporada, la Reial Orquestra Filarmònica de Lieja estrena director. N'assumeix el càrrec el pianista, violoncel·lista i director d'orquestra francès Lionel Berenguier, que el 2009 Gustavo Dudamel el va designar director associat de la Filarmònica de Los Angeles. També ha estat director musical de la Simfònica de Castella i Lleó i el 2014 va succeir David Sinman a la direcció de la Tonhalle de Zurich. Per la Filarmònica de Lieja, Lionel Berenguier té plans ambiciosos, com ara ampliar el repertori, enfortir la seva relació amb el públic i millorar el seu prestigi internacional. Berenguier, que és nascut a Niça i que té una àmplia experiència en el repertori francès, comença el seu mandat amb un programa que explora la tradició francesa. La seva batuta guiarà la màgia de l'aprenent de bruixot de Paul Dukas, l'energia de la tercera sinfonia d'Albert Roussel i les voltes explosives de la vals de Maurice Ravel. I per acabar-ho d'arrodonir, el violoncel·lista francès Gauthier Copisson s'unirà a l'orquestra per retre homenatge a l'elegància de Camille Saint-Saëns amb el primer concert per violoncel. Concert enregistrat per la Ràdio Televisió Belga de la Comunitat Francesa al setembre del 2025 a la Sala Filarmònica de Lieja. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. La festa francesa comença amb l'exitós poema simfònic L'aprenent de bruixot, del compositor francès Paul Dukas. El va escriure el 1897 i el va subtitular Scherzo, inspirat en una balada de Goethe. Paul Dukas se sent atret per un poema de Goethe que explica les desventures d'un aprenent de bruixot incapaç de gestionar amb encert la vareta màgica. I a partir d'aquest poema construeix una obra de gran imaginació sonora i que anys més tard, el 1940, Walt Disney traslladarà a la pel·lícula Fantasia. El poema de Goethe narra la història d'un aprenent de les arts de bruixeria que aprofita l'absència del mestre per donar vida a una escombra perquè li faci la feina encomanada. L'aprenent embruixa l'escombra perquè l'ajudi a carregar aigua, però no aconsegueix trobar les paraules màgiques per aturar-la. Aleshores trenca l'escombra, però cada meitat continua fent la feina, ara per partida doble. Finalment arriba el mestre i amb les seves arts deté les escombres. Aquí tenim el poema simfònic L'aprenent de bruixot de Paul Dukas en aquesta interpretació de la Reial Orquestra Filarmònica de Lieja dirigida per Lionel Berenguier.

L'aprenent de Bruixot, l'exitós poema simfònic de Paul Ducamp. Lionel Branguier comença el mandat com a desè director musical de la Reial Filarmònica de Lieja amb repertori francès. I com que el nomenament li permet convidar els seus socis musicals més propers, una estrella del violoncel, el francès Gauthier Capisson, s'uneix ara a l'orquestra per interpretar una de les obres emblemàtiques del repertori francès per a violoncel, el concert número 1 en la menor opus 33 que Camille Saint-Saëns va compondre el 1872 i amb el qual aconseguiria reformar la seva carrera. Des d'aleshores, molts intèrprets de violoncel tenen aquesta partitura al seu repertori. A diferència de la dramàtica primera sonata per violoncel i piano, que el precedeix immediatament al número de catàleg, el concert per violoncel té un caràcter molt més serè i densat. Aquest caràcter el marquen l'expressivitat del discurs solista, la brevetat dels temes i també la renúncia del compositor a posar-hi una introducció orquestral imponent, que era habitual des de finals del segle XVIII. Doncs no, l'obra comença amb un acord breu de l'orquestra i de seguida entra el violoncel amb el tema central del concert. A punt per sentir el concert per a violoncel i orquestra número 1 en la menor, opus 33 de Camille Saint-Saëns, a càrrec de Gauthier Capisson, violoncel, i la Reial Orquestra Filarmònica de Lieja, sota la direcció de Lionel Branguier.

Aplaudiments a la Sala Filarmònica de Lieja pel gran violoncel·lista Francesc Gautier Copisson, que ens ha ofert el concert per violoncel i orquestra número 1 en la menor, opus 33 de Camille Saint-Saëns. Més repertori francès en aquest concert de debut de Lionel Bringuier com a director titular de la Reial Filarmònica de Lieja. Ara, una obra del sinfonista francès més destacat de la primera meitat del segle XX, Albert Roussel, compositor que en vida va ser molt admirat pels seus contemporanis, els quals els proporcionava ajuda i estímul. Parlem, per exemple, de Honegger, Delage, Milhaud i, sobretot, de Francis Poulenc. Però Albert Roussel va desenvolupar un estil molt personal, allunyat de la norma de l'escola francesa de l'època, cosa que pot explicar, en certa manera, que la seva música hagi tingut poc suport després que morís. Albert Roussel no va sucumbir completament a la influència del neoclassicisme, que va ser un dels segells distintius de la música francesa de l'època. Però, sens dubte, va compartir amb els entusiastes d'aquest corrent l'amor per la forma clara, els temes regulars i els ritmes expressius. De fet, el que va fer millor va ser fusionar a la perfecció la sensibilitat impressionista de Debussy amb els nous desenvolupaments harmònics de l'escola Cantorum de Dundee o de la música centreeuropea que coneixia molt bé. I això és el que trobem a la seva tercera i última sinfonia, una partitura del 1930 que Roussel va escriure a petició del director Sergei Koussevitzky per celebrar el cinquantenari de la Simfònica de Boston. A l'obra hi veiem la influència d'Igor Stravinsky que, per cert, el músic rus va escriure per la mateixa celebració la Simfonia dels Salms. La sinfonia número 3 en sol menor, opus 42 d'Albert Roussel, té els quatre moviments tradicionals que estan lligats per un tema motiu que recorre tota la partitura. És l'obra que ara sentim interpretada per la Reial Orquestra Filarmònica de Lieja sota la direcció de Lionel Bringuier, sinfonia número 3 de Roussel.

La Reial Orquestra Filarmònica de Lieja, dirigida per Lionel Berenguier, ens ha ofert la Simfonia número 3 en sol menor, opus 42, d'Albert Roussel. I encara amb repertori francès, però anem 10 anys enrere, amb el poema orquestral de Maurice Ravel, La Valse, una obra que somia en un ball imperial de l'antiga Viena, l'homenatge que va fer Maurice Ravel a Johann Strauss. L'obra de Ravel va prendre forma el 1919 com a poema coreogràfic per encàrrec de Sergei Diaghilev, però l'empresari del resultat en va dir que, tot i que és una obra mestra, no és un ballet, és més un retrat d'un ballet, una pintura d'un ballet. I és que l'experiència de la guerra, que Ravel va viure com una destrucció de la civilització occidental, va canviar la perspectiva inicial de l'obra. La imatge romàntica i festuosa de la cort vienesa del segle XIX, ben il·lustrada pels valsos de Strauss, Ravel la contrasta en aquesta obra amb la imatge d'un món decadent i amenaçat per la barbària. Per tant, la vals havia de ser el vals que acabés amb tots els valsos. I ens trobem amb una obra d'estructura convencional, però amb elements transgressors. Serem espectadors d'un paisatge agradable que es torna desconcertant i grotesc fins que s'estavella. Fixeu-vos com Maurice Ravel hi posa aquell element grotesc en el punt just. Sentireu una obra explosiva amb una conclusió salvatge, demoníaca i amb una de les orquestracions més extraordinàries del compositor, idònia per fer lluir l'orquestra que avui ens acompanya, la Filarmònica de Lieja. És La Valse de Maurice Ravel.

0: Un extraordinari exercici d'orquestració amb elements grotescs i transgressors i amb aquest final salvatge. Una pàgina inspirada en els valsos de la cort vienesa del segle XIX, La Vals, de Maurice Ravel. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert d'inauguració de la temporada 25-26 de la Reial Orquestra Filarmònica de Lieja. El director francès Lionel Brangieux ha començat el seu mandat amb un formidable programa de repertori francès, L'aprenent de Bruixot, de Paul Dukas, el primer concert per violoncel de Camille Saint-Saëns amb el violoncel·lista francès Gauthier Capuçon, la tercera sinfonia d'Albert Roussel i aquesta explosió de Maurice Ravel, La Vals. Concert enregistrat per la Radiotelevisió Belga de la Comunitat Francesa al setembre del 2025 a la Sala Filarmònica de Lieja. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació, ara amb el pianista Nelson Freire, que ens oferirà el concert per piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya i sota la direcció de Heinz Wahlberg.

El pianista Nelson Freire, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya i sota la direcció de Heinz Wahlberg, ens ha ofert el concert per piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Live Victòria, encara a la seva recta final amb el recital de Juli Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victòria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes. A Catalunya Música.
1: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical.

Literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: Amb molt de gust us saludem a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta com sempre a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. I en aquest cas coincideixen autor i intèrpret tots dos del nostre país. Estem parlant de la pianista Alba Ventura i el compositor camprodoní Isaac Albéniz, l'autor de la Suite Ibèria, en la qual la pianista s'ha fixat darrerament, ja fa de fet una colla d'anys, fins a confegir el disc compacte que sentirem tot seguit, l'enregistrament integral d'aquesta obra magna per una intèrpret que és l'hereva natural de l'escola creada per l'Acadèmia Marshall, continuada evidentment per Alicia de la Rocha i Carlota Garriga. Per tant, Alba Ventura, que ha tingut sempre una relació molt especial amb Ibèria, s'hi ha centrat més darrerament, concretament a partir d'un període passat en plena pandèmia a l'illa de Madagascar, on no disposava d'un piano per estudiar l'obra físicament, però sí de manera mental, i preparar d'aquesta manera la interpretació en concert que em va oferir després arreu del món i ara en disc. De la immensa Suite Ibèria d'Isaac Albéniz, avui n'hem seleccionat el fragment Corpus Christi en Sevilla.

Aquest era el retrat musical que fa Isaac Albéniz del Corpus Christi a Sevilla a la seva suite Ibèria, un dels fragments, lògicament, que ha enregistrat Alba Ventura en la integral d'aquesta suite que ha gravat per al segell Aglae després d'un estudi intens i dilatat en el temps d'aquesta obra, amb la qual, evidentment, té una afinitat especial com a hereva, ho dèiem abans de començar, hereva natural de l'escola creada per l'Acadèmia Marshall, on ella es va formar. I seguim endavant, ara canviant la música per a piano pel repertori coral. I concretament canviem també Isaac Albéniz per Pau Casals, perquè és el moment de sentir el doble disc compacte que la Coral Carmina ha dedicat a aquest compositor, amb el pretext, sobretot, d'enregistrar la Missa de Glòria, aquesta obra de joventut, recuperada fa poc temps per iniciativa, sobretot, del segell Boaló, i que després de ser estrenada en concert al Vendrell s'ha enregistrat, juntament amb altres obres corals de Casals de menors dimensions, no de menor categoria, evidentment. Ho sentirem, per exemple, amb un dels seus motets per a l'Escolania de Montserrat més cèlebres, Nigre Sum.

Nigra Sum és una d'aquelles melodies que no cal presentar. Música de Pau Casals, evidentment, que ara hem sentit en les veus de la coral Càrmina, que dirigides per Daniel Mestre l'han enregistrat juntament amb altres obres corals de Casals i, sobretot, amb la seva Missa de Glòria, aquesta obra de joventut recuperada ara fa poc temps per la coral a proposta del segell Boaló. Seguim endavant ara amb una nova mostra del volum número 11 de la sèrie Música Virtuosa. Aquest recorregut iniciat fa anys pel clarinetista Josep Fuster, en aquest cas acompanyat del piano per Damián Hernández. El repertori escollit són tres sonates per a clarinet i piano de Mendelssohn, Schubert i Franz Danzi. I el repertori s'ha enregistrat i ha vist la llum en un doble format vinil i digital. Sentim de tota aquesta música la sonata per clarinet i piano Arpeggione, la que porta el número de catàleg Deutsch 821, molt versionada per a diversos instruments. Sentirem, doncs, el primer moviment, Allegro molto, en la interpretació que en fan, recordem-ho, Josep Fuster i Damián Hernández.

0: Josep Fuster i Damián Hernández han inclòs aquesta sonata per clarinet i piano Arpeggione Deutsch 821 de Franz Schubert, de la qual ara sentíem el primer moviment Allegro molto en la selecció de l'onzè volum de la sèrie Música Virtuosa. S'acompanya aquesta sonata en aquest disc de les sonates de Mendelssohn i de Franz Danzi per a la mateixa combinació instrumental. Clarinet i piano que ens situen avui més o menys a l'equador del nostre temps a les sonoritats de Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Tornem d'aquesta brevíssima pausa amb la presentació com a compositor de l'escriptor Fernando Trías de Bes. Es tracta d'un disc dedicat a diversos poemes musicats, tots de Joan Maragall. Un homenatge, doncs, titulat Paraula viva, que inclou textos tan cèlebres com L'Oda infinita o Excelsior, o també La vaca cega, que és la que sentirem tot seguit. Abans de fer-ho, us presentem els intèrprets, el tenor Roger Padullés i el pianista i també arranjador musical Miquel Ortega.

Roger Padullés i Miquel Ortega, tenor i piano i també arranjador musical, respectivament, han estat els companys de viatge de Fernando Trías de Bes, l'escriptor, en la seva presentació com a compositor. Ells han enregistrat aquesta La vaca cega, que ara sentíem, i també altres poemes, fins a 15, de Joan Maragall, musicats per Fernando Trías de Bes en aquesta presentació, com dèiem, de l'escriptor com a compositor, que ha tingut lloc en format de concert i també ara en disc. I seguim endavant a les sonoritats de Catalunya Música, ara passant pel quartet de clarinets de bracet dels Barcelona Clarinet Players, quatre intèrprets que no han volgut renunciar a tocar aquell repertori que els venia més de gust i han encarregat una sèrie d'arranjaments d'obres del gran repertori, com per exemple La pavana de Forer, que sentirem tot seguit.

Era la cèlebre Pavana de Gabriel Fauré, arranjada per a quartet de clarinets per encàrrec dels Barcelona Clarinet Players per a formar part, juntament amb altres grans obres del repertori universal d'aquest disc titulat Refashioned, amb el qual, ho dèiem abans d'aquesta audició, els quatre integrants d'aquesta formació, molt vinculats, entre d'altres, a la banda municipal de Barcelona i també en altres formacions catalanes, no han volgut renunciar doncs, a tocar repertori com aquest, que de fet no seria natural per a la seva formació. I encarem ja la recta final del programa tornant al piano, amb el qual, si ho recordem, iniciàvem les sonoritats d'avui a Catalunya Música. Ara, de fet, sentirem el duet format per Joan Miquel Hernández Sagrera i Mireia Fornells, el Nexus Piano Duo, que ha presentat el seu últim disc titulat Emotio. Emoció, evidentment, i també moviment, si prescindim de la E inicial d'aquest terme, que defineixen el duet i que és el títol que han escollit per aquest disc editat pel segell Columna Música. Què inclou aquest enregistrament? Doncs una selecció àmplia de repertori català per piano a quatre mans dels segles XX i XXI, obres de fins a 7 compositors que abracen 90 anys de creació i que inclouen algunes estrenes absolutes o primers enregistraments. I és que Joan Miquel Hernández Sagrera i Mireia Fornells han tingut una relació estreta i mantenen encara amb els compositors catalans del nostre temps. Una mostra n'és aquesta música de Mariona Vila que han escollit per a formar part del disc.

Mariona Vila era l'autora d'aquesta música que sentíem interpretada pel Nexus Piano Duo. Joan Miquel Hernández Sagrera i Mireia Fornells l'han enregistrat al costat d'altres obres de fins a 7 compositors que abracen 90 anys de creació musical catalana, ho dèiem abans d'aquesta audició. Música, per exemple, de Francesc Civil, de Narcís Bonet o també de compositors molt més pròxims als nostres dies, com Marc Migó o la mateixa Mariona Vila. Tot plegat confegeix aquest retrat titulat Emoció, que ha vist la llum al mercat discogràfic gràcies al segell Columna Música. I aquesta és música que avui ens ha dut fins al final del programa. Hem esgotat, doncs, el temps de les sonoritats, tot desitjant que la nostra selecció us hagi agradat i emplaçant-vos a

0: Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents. Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, doncs pues, també disfruto. Dona igual el que toques.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Focus.
1: Focus.
2: Anul·la els afanys. El moment és focus.

La història d'una vida a través de les tecles d'un piano. El camí s'ha obert amb la sarabanda de Ryuichi Sakamoto des del seu darrer àlbum, El testament musical 12. Llegat sonor que et prepara per la pregunta del canadenc Nathan Mikai. Did you know I cannot die? Melodies ressonants disparades a l'aire.

Sons eteris i espiritualitat atemporal. Senties Monstrate esse matrem, un fragment de l'Ave Maris Stella del compositor Kyle Smith. Ara el trajecte continua a temples imaginats gràcies a Bucolic Architecture, un track de Johan Pisterman, músic i artista visual que arriba en la remescla de Flug 8.

Impulsos hiperenergètics. Des de Berlín, el productor Alper Durmus, sota l'àlies Imperie, i Desert Viper. Explora les seves arrels búlgaro-turques amb tracks com aquest, on el ritme pren el paper protagonista. El mateix ritme que ara es desfà i es transforma en vibracions sintètiques gràcies a Prelude for a Single Voice, un track de Luke Howard que sents en la versió de Fia Fiel.

La invitació a construir un món sonor personal. Hanging There Baby és un dels tracks de Falling But Not Alone, un EP del britànic Gavin Miller sota l'àlies Worried About Satan. Minimalisme i jazz es troben ara a la proposta de Mammal Hands, Deep Within Mountains.

la transformació conscient davant la ceguesa social. El duet Minihi i Stasis Loops, un track d'arranjaments elegants entorn de l'impacte humà en la terra que habitem. El cel s'obre a les freqüències de Caitlin Aurelia Smith a Clear Sky.

0: Era el lit Pause del cicle La vella molinera, d'Oig 795 de Franz Schubert, i l'intèrpret era el baríton Matthias Gerne amb el pianista Erika Schneider.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

El compositor britànic Friedrich Dillius és l'autor de la sonata per a violí i piano en la tonalitat de si bemoll major que sentirem tot seguit a Catalunya Música. Susanne Stanzelait, el violí, i Gustav Ferenyo, el piano, són els intèrprets d'aquesta versió gravada el 1994.

Era la sonata per a violí i piano en si bemoll major, opus pòstum del britànic Friedrich Delius, una obra del 1892 que interpretaven Susanne Stanzelait al violí i Gustav Ferenyo al piano.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentim ara una cantata de Johann Sebastian Bach, una cantata de noces titulada «Weichet nur betrübte Schatten», «Disperseu-vos ombres de tristesa». És la cantata catalogada amb el número 202 i que sentim en la versió de Friederike Wagner, soprano, i la Capella Istropolitana dirigida per Christian Brembeck.

0: És la cantata de noces Weichet nur betrübte Schatten, Disperseu-vos, ombres de tristesa, cantata catalogada amb el número 202 en la producció de Johann Sebastian Bach i que hem sentit en la versió de Friederike Wagner, soprano, i la Capella Estropolitana, sota la direcció de Christian Brembeck.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La nostra programació continua amb la Simfonia per a corda número 8 en re major de Félix Mendelssohn, que interpreta en aquesta versió que ara us oferim The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor txec Bohuslav Martinů podrem sentir ara els 8 preludis per a piano catalogats amb el número 181. Ens acompanya el pianista Georg Jokoukl.

El pianista Georg Jokulc ens ha ofert els 8 preludis catalogats amb el número 181 en la producció de Bohuslav Martinu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Wolfgang Amadeus Mozart és el concert per a violí i orquestra que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música. És el concert Kegel 216, escrit en la tonalitat de sol major, i el violinista Giuliano Carmignola l'interpreta al costat de l'orquestra Mozart que dirigeix Claudio Abbado.

0: Aquest era el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major Kehl 216 de Wolfgang Amadeus Mozart, que sentíem interpretat pel violinista Giuliano Carmignola i per l'orquestra Mozart, dirigits per Claudio Abbado.
1: Nocturn. A continuació